0: que el ventilador només remou aire calent que per moment sembla un forn del qual algú acaba d'obrir la porta. Sí, sí, aquest ventilador que un s'ha de posar els peus del llit si és que vol conciliar el son en algun moment de la nit. Encara que hi ha matinades que un sembla en Jaume Sisa cantant allò de qualsevol nit pot sortir el sol i donant la benvinguda a casa al Pato Donald, la Blancaneus, el Pulgarcito o la Caputxeta Vermella. Per no patir amb tanta calor, és clau la hidratació. Sí, sí, així, amb ganes, és com hem de beure aigua aquestes setmanes en les quals, sense adonar-nos-en, se'ns evapora la hidratació corporal. Em permetran que sigui pesat i que expliqui coses que poden semblar que ja s'han explicat. Però és que el programa de la setmana passada ja avisàvem dels efectes terribles de les altes temperatures. Bé, doncs aquesta setmana continuem amb xifres molt gruixudes. I és que Catalunya ha patit 97 morts atribuïbles a la calor durant la primera setmana de juliol. Una xifra extraordinària, només superada pel rècord de 191 víctimes registrades ara fa un any en aquest mateix període. Ho diuen les dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. L'estiu del 2026 apunta a rècord en aquest sentit. Per tant, és vital beure suficient aigua per regular la temperatura corporal a través de la suor, per prevenir, a més, el temut cop de calor i per evitar símptomes com marejos o fatiga. Amb això, aconseguirem el funcionament òptim dels òrgans vitals. Bevent aigua, dic. I si algú ara es pregunta i quanta aigua he de beure per estar bé? Doncs miri, entre 2 i 3 litres de líquids al dia. No vol dir que només d'aigua, de líquids al dia. Vostè, si pot, agafa una ampolleta, una cantimplora, una ampolla tèrmica i se l'emporta a tot arreu. Allà on vagi vostè, va l'ampolleta i va bevent a glops, encara que no tingui set. S'obliga a beure aigua. I si pot, en algun moment del dia, se'n va a la piscina o a la platja, que la platja és de franc, i es posa en remull. Així.
1: A Onda Cero Catalunya comença amb Bones Mans, amb Robert Calvo.
0: Això és En Bones Mans, un programa que no s'atura en cap moment de l'any i que segueix a l'antena, plogui, nevi o faci calorada. Avui posarem de relleu el darrer informe de l'Organització Mundial de la Salut sobre el càncer. Un estudi que vaticina com es comportarà la malaltia quan arribem a l'equador d'aquest segle. En parlarem d'aquí un moment, desgranarem totes aquestes dades i també analitzarem el moment d'enfrontar-se al diagnòstic amb la nostra psicòloga de capçalera, amb la Carmen García Mateos. I també parlarem amb ella de com gestionar la convivència amb aquesta malaltia si un familiar se'n veu afectat. I avui tornarem a escoltar un dels documentals sonors estrella de la temporada, aquell de la Belén Gómez del Pino, que ha rebut, per cert, un premi en els darrers mesos, i que ens permet escoltar precisament les pacients i els pacients de càncer a cor obert, mostrant-nos les ferides psicològiques i físiques que pateixen després del tractament pel càncer. Tot això ho farem després d'haver esmorzat degudament amb la Montse Pombo, que ja és darrere del vidre de la peixera. Està fent vent el tècnic, està ventant el tècnic perquè té molta calor. No faltaran a la seva cita dominical ni en Pitu Sitges, el nostre entrenador personal, ni tampoc en Roger Barrull, el nostre dietista nutricionista, que cadascun d'ells ens parlarà de coses de la seva especialitat. I a més, com cada diumenge, fullejarem les pàgines d'un d'aquests llibres que curen amb en Francisco Mario Toro Gutiérrez, més conegut popularment com Fran Toro. La Míriam Frank i el Forcea posarà la cirereta al pastís quan freguem les 8 del matí. Així farem aquest programa que fa possible tot l'equip tècnic d'aquesta casa i que s'emet a totes les emissores d'Onda Cero a Catalunya i també a la nostra app i al nostre web ondacero.es/Catalunya en directe i en podcast.

0: d'aquest programa, que és la Montserrat Pombo García. Montse, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Robert.
0: Saps que avui és el Dia Mundial de l'Esperança?
1: No.
0: Doncs mira, doncs ja t'ho explico jo. És el Dia Mundial de l'Esperança.
1: Anda.
0: Per tant, és un dia que ens hauríem de felicitar totes i tots perquè hi hagi esperança, tot i el món tan obscur o fosc que ens ha tocat viure en aquests moments
1: de
0: la humanitat,
1: moment, sí,
0: no?
1: La veritat és que sí.
0: Però tot i la gent obscura o fosca, hi ha gent lluminosa com la Montse.
1: Ai,
0: que ens posa alegres perquè ens omple l'estómac. Amb què avui?
1: Doncs mira, avui és el penúltim programa de la temporada.
0: Bueno, de la temporada. Perquè el programa seguirà tot l'estiu. Tu t'aniràs de vacances... Mm. Tia, a veure, no mentirem a ningú. La Montse a l'agost no hi serà, però et deixaràs les cosetes gravades, no?
1: Clar.
0: Claro. Oh, yeah. La Montse sonarà gravada a l'agost. Només la Montse. Perdona, jo estaré aquí fent la ciutat d'estiu tot. Jo a l'agost treballaré 6 dies de 7, només et dic això.
1: Bueno,
0: vale.
1: Doncs escolta, que jo porto una proposta.
0: És la màgia de la ràdio. La Montse a l'agost...
1: No hi serà?
0: No hi serà. Estarà gravada,
1: no
0: però
1: estarà gravada,
0: no passa
1: sí.
0: res, ho diem a l'audiència,
1: sí.
0: L'audiència no li molesta perquè t'estima i ja està.
1: Això mateix. Doncs mira, en aquest penúltim programa...
0: Per tu de la temporada?
1: De la meva temporada. Saps que porto unes begudes saludables.
0: Però begudes de refrescants, perquè ara fa una calor.
1: Ja, però és que saps el que passa? Que és per... No substitueix un esmorzar, però són... pensades per a aquelles persones que no tenen molta gana pel matí però que sempre s'ha de ficar alguna cosa a l'estómac.
0: Et diré una cosa. Posa-li pols de grill. En tot això que ens explicaràs ara, li poses pols de grill. Explica'ns.
1: Doncs mira, les meves propostes...
0: Vinga, va.
1: És...
0: Perdó un moment.
1: Bé.
0: Dius que no substitueixen l'esmorzar,
1: no.
0: Perquè no substitueixen, però, clar, no sé si hauríem de dir a l'audiència, per ser honestos, que, si us plau, ho acompanyin d'alguna coseta més que els completi, no, potser?
1: Sí.
0: Val.
1: Però això ho diré al final.
0: Molt bé, doncs vinga, som-hi, va, Montse.
1: La meva primera proposta és llet daurada. És una beguda vegetal calenta amb cúrcuma, canyella i un polsim de pebre negre.
0: Que bo!
1: Sí. Té unes propietats antiinflamatòries, digestives i poden passar al matí amb una beguda reconfortant.
0: És que el gingebre, més enllà de tenir propietats antiinflamatòries per la gola i per això, té propietats antiinflamatòries per tot l'organisme.
1: Recordeu que aquestes begudes no és un substitutiu, sinó simplement...
0: És
1: un acompanyament. O bé aquelles persones que realment s'aixequen i no tenen gana, però s'han de ficar alguna cosa a l'estómac. La meva segona proposta és el cafè amb proteïna.
0: Va, molt bé, t'explicaré una cosa.
1: És una opció molt pràctica beure cafè o te o amb llet o beguda vegetal amb una mica de proteïna en pols sense sucre. És una beguda més completa i ajuda a mantenir-te i mantenir la sacietat.
0: Clar, doncs mira, jo explicaré una cosa que sonarà aquest estiu aquí al programa, perquè entrevistarem el líder d'aquesta empresa, o el CEO, que ara en diuen CEO, el director, el cap pensant d'aquesta empresa. És una empresa catalana que es diu Grillco, que està revolucionant el món de l'alimentació. No només aquí, ja els han vingut a buscar de França, d'Estats Units, de molts llocs del món. Per què? Què fan? Crien grills? Els grills... Els grills els crien, els engreixen, els maten, evidentment, o els deixen morir, i després en fan pols, és a dir, els trituren, com si fessin farina de grill. És farina de grill, en diuen pols de grill. I això té un 70% de proteïna, té vitamina B12, més que un bistec i més que un entrecot d'aquí a Lima. Aquest grill, sí, ara vostè dirà, jo grill per esmorzar? Sí. Vostè grill per esmorzar. Una culleradeta a dins això que va fer la Montse i tic, i ja està. I té proteïna per tot el dia. Seguim.
1: La meva tercera proposta, una beguda de civada calenta. Es fa amb civada cuita en aigua o llet, aromatitzada amb canyella i vainilla i després colada perquè quedi més líquida.
0: Això és una... Perdó. Leche merengada. De tota la vida de Dios.
1: Aporta hidrats de carboni, Robert? I donen energia i una bona alternativa per a qui no tolera bé els esmorzars sòlids a primera hora.
0: Molt bé.
1: Vale.
0: És a dir, una llet merengada... A mi m'encanta la llet merengada perquè té el toc de la canyella que... Per què estàs tan seriós? No estiguis tan seriosa.
1: No estic seriosa. És que se m'acaba
0: el temps.
1: El temps.
0: Ah, no. Jo et dono tot el temps del món.
1: Moltes gràcies, Robert. Després, una altra opció que dono. El té xai casolà.
0: Ara es porta molt això. Jo no n'he begut mai del xai.
1: Doncs mira, és una infusió de te amb espècies com la canyella, el gengibre, cardamom o clau, combinada amb beguda vegetal.

0: El xai, no es pensi vostè que fan un bé allà al matí i se'l beu. No és un esmorzar a base de bé. El xai, perquè vostè ho sàpiga, és una beguda que es dissol, que és soluble, vaja, i que està molt de moda ara en molts locals de tot el món.
1: Sí, però és una beguda ideal per l'hivern, perquè es pren calentet.
0: Però hi ha gent que fa plat de, per exemple, plat de calent cada dia, encara que sigui l'estiu, i el cafè amb llet se'l beu igual de calent a l'estiu que a l'hivern.
1: Ja, això sí.
0: Hi ha gent que ho fa, té aquest el valor que...
1: I per acabar, porto tot un clàssic.
0: A veure.
1: A veure, què creus que porto?
0: Un te amb llet.
1: No, un cacau calent, pur.
0: Però cau, no el cacau aquell que vostè està pensant de la cançó. No,
1: no.
0: Aquell no.
1: No.
0: Allò és una cosa que no és saludable. Un dia val, però cada dia no.
1: No.
0: Això és cacau pur.
1: Cacau pur, sense sucre, amb llet o beguda vegetal. Es fa. Vale? És ric en antioxidants i una bona alternativa per a persones que no toleren el cafè.
0: A veure, diguem-ho, és el Colacao, però healthy, que es diria ara, no?
1: No
0: acaba de ser-ho.
1: No, perquè és més espès. O sigui,
0: clar, no té grumolls.
1: No té grumolls, sí, bueno.
0: Seria la xocolata desfeta, no?
1: La xocolata desfeta dels xurros.
0: Molt bé, doncs ja la tenim. Mm-hmm. Per esmorzar, això és boníssim,
1: Això és boníssim.
0: Tu deies abans, hi ha gent que es lleva i no té gana d'esmorzar.
1: No.
0: Quina sort.
1: Jo no.
0: Quina sort, perquè jo em llevo i dic que menjaria tot.
1: Doncs no, jo em llevo i el primer que haig de fer, a part de dutxar-me, és prendre un cafè amb llet.
0: El primer que fas. Sí, ara has vingut aquí amb un cafè amb llet al cos.
1: Sí, sí.
0: Doncs ja té valor la cosa, sí, sí. Moltes gràcies, Montse, que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: I ara esmorzar, tot.
1: Ara esmorzar, sí.
0: Completar-ho. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: L'esmorzar de la setmana.
0: Jo menjaria una magdalena, un entrepà de tonyina, un trosset de xocolata, un cafè amb llet i després, bon dia!

0: Robert Calvo t'acompanya cada diumenge de 6 a 8 del matí.
1: El tractor prepara el terreno para la siembra, la cosecha, pero ¿y tú? ¿Preparas a tu tractor para todo esto? Descubre las ventajas de Agrodiesel E+10, un gasóleo B que alarga la vida útil de tu maquinaria, ofrece una combustión óptima y reduce las emisiones. Solicita Agrodiesel E+10 a tu distribuidor comercial de Repsol.
2: El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
3: Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
4: Con Verano Citroën, cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes. Citroën. Consulta citroen.es.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: Comencem el repàs cultural a la Garrotxa. Durant els dimecres de juliol, la plaça de Braus d'Olot es transforma en una gran pista de circ amb el cicle Circ a la Plaça. Espectacles gratuïts pensats per a tots els públics que combinen acrobàcies, dansa, humor i música en directe en un dels espais més singulars de la ciutat. Vinga, seguim cap al Penedès amb una proposta que barreja astronomia, vi i gastronomia. Dissabte 18 de juliol, la Masia Mas Rebell de Sant Martí Sarroca acull una nova edició de la Nit d'Estrelles, una experiència que inclou observació astronòmica amb telescopi, música en directe i un sopar maridatge entre vinyes. El preu és de 96 euros per persona. Sense marxar del Penedès, dissabte 18 de juliol, la Torre Ramona de Subirats serà l'escenari del concert d'Alba Careta Group dins del Festival Música a les Vinyes. La trompetista i cantant presentarà el seu disc Panical en una vetllada que combinarà jazz contemporani, territori i vins locals. Les entrades costen 20 euros. A Lleida, durant tot el mes de juliol, Caixa Fòrum programa el cicle Petits Cinèfils, petites heroïnes amb grans històries, un conjunt de projeccions familiars que reivindiquen personatges femenins, valents i inspiradors, amb presentació i debat posterior per compartir l'experiència entre petits i grans. L'entrada val 5 euros. I acabem amb música i festa. Els dies 17 i 18 de juliol, Salou acull una nova edició del Festiuet, amb artistes com The Tallets, Figaflaues, Buos, La Pegatina, Els Pets o La Gossa Sorda. Dos dies de concerts al Parc dels Emprius en un dels festivals més multitudinaris de l'estiu català.

0: Això és En Bones Mans, és Onda Cero Catalunya. Ens fixem aquesta hora en una de les grans dades de la setmana. L'Organització Mundial de la Salut estima que el 2050 gairebé es doblaran els diagnòstics de càncer al món i reclama mesures urgents perquè això no sigui així. El 2024, 20,6 milions de persones van patir aquesta malaltia i es calcula que a mitjans de segle en seran 35 milions. Ho conclou l'informe sobre la situació mundial del càncer que s'ha publicat aquesta setmana i que mostra que en els països amb ingressos alts la supervivència d'aquesta malaltia, per exemple, el càncer de mama, supera el 85%, mentre que als països amb menys recursos cau el 40%. Aquest informe, que s'ha fet conjuntament amb l'Agència Internacional per la Recerca sobre el Càncer, indica que uns 10 milions de persones moren cada any per culpa d'aquesta malaltia i que continua sent la segona causa de mort a escala mundial. A més, es calcula que el 92% de totes les persones del món es veuran afectades pel càncer, bé sigui en el propi diagnòstic o com a cuidadors potencials d'un familiar. Avui ens volem fixar en algunes dades del càncer a Catalunya. Per una banda, l'elevada incidència d'una malaltia que toca gairebé tothom d'una manera o d'una altra, però també l'elevat èxit de la gran recerca que es fa al nostre país. I aquest segon fet és important mantenir-lo en forma. La recerca, només la recerca i la ciència ens podran salvar. I dic que ens podran salvar perquè jo saben vostès que escolten aquest programa, sempre que parlo de càncer, d'incidència del càncer i de previsions, m'hi acabo incloent. Té un perquè. Els càlculs diuen que un de cada dos homes acabarem tenint un càncer, un de cada dos, i una de cada tres dones també. Els més freqüents són el de pròstata en homes i el de mama en dones, però trepitja els talons aquests dos tumors el de còlon, que augmenta la seva incidència i que es presenta cada vegada més en persones més joves. De seguida ho detallarem. La millor notícia de totes és que, com que tenim un capital humà investigador impagable, la supervivència no para de créixer. El càncer es pot arribar a curar. I tant que sí. No tots i no sempre. També és cert. Però només es pot fer apostant per la ciència. I això requereix tres coses: inversió, compromís i talent. Amb aquestes tres coses podrem fer passes endavant per millorar les dades actuals. Anem a la xifra gruixuda. L'any 2025 es van diagnosticar a Catalunya 43.633 nous casos de tumors malignes, dels quals més de 19.000 van donar-se en dones i gairebé 24.500 en homes. El càncer continua sent una de les principals causes de malaltia i de mortalitat a Catalunya. Mirin, l'any passat va haver-hi 17.696 defuncions per càncer, també més en homes que en dones. La supervivència als 5 anys del diagnòstic és del 54% en els homes i del 66% en les dones. En la majoria de tumors, especialment en aquells que han estat diagnosticats de manera precoç, la supervivència als 10 anys supera el 80%. En dones, el càncer més prevalent és el de mama, que a la vegada també és el que té una taxa més elevada de curació. Segueixen aquest tumor el colorectal i el de pulmó, que augmenta notablement en aquest segment de la població, el de les dones adultes. Ens preguntem per què està passant això, per què augmenta. Bé, la resposta ens la dona Sergio Bolúfer, cirurgià toràcic i president de la Sociedad Española de Cirugía Torácica, que explica que ara s'està pagant d'alguna manera l'entrada de moltes dones a l'hàbit tabàquic ara fa 30 o 40 anys.
1: Bueno, tenemos un claro factor de exposición y factor de riesgo, que es el tabaco, que es el causante de 9 de cada 10 casos de este tumor. Y bueno, sobre todo, también es curable porque cogerlo en estadios mucho más precoces nos va a mejorar sobre todo esa supervivencia. Yo creo que los esfuerzos que debemos hacer los debemos hacer en esa línea.
0: Tot i això, aquest càncer, el pulmonar, continua afectant més els homes per una qüestió evident. Ells fumen més que elles. Quedem-nos ara amb els homes adults. Aquí la majoria de tumors són de pròstata, colorectal, de pulmó, de bufeta i de fetge, per aquest ordre. Aquests dos últims, el de bufeta i el de fetge, els estudia amb deteniment el doctor Joaquim Bellmunt, sabadellenc que fa recerca i que imparteix càtedra a Harvard, als Estats Units d'Amèrica. Destaca la part positiva de tot plegat. La medicina personalitzada també fa pujar l'índex de curació i, per tant, de supervivència.
2: Hem millorat molt en el tema de la medicina personalitzada, doncs cada vegada més estem fent tractaments més a la mesura del

0: el tumor, no, del pacient, perquè al final el que és raro és el tumor. I identificant, doncs, el que en diem ara dianes terapèutiques o, diríem, els interruptors que porten l'energia perquè el càncer proliferi, la identificació d'aquests interruptors apagant-los, doncs, amb medicaments específics, això fa que millori molt les expectatives, doncs, del tractament oncològic amb càncer de pròstata, això, doncs, també amb càncer de ronyó, amb càncer de mama i amb altres neoplàsies, no?
1: El doctor Bellmunt observa amb deteniment els tumors de bufeta i de fetge a Boston, a la costa est dels Estats Units d'Amèrica, que és un país que viu un dels pitjors moments pel que fa a la recerca oncològica. I és que la destral de Trump no ha tingut pietat ni tan sols amb aquest tema. Em deia el doctor Bellmunt que ell es val ara mateix de la filantropia, del capital privat de la gent milionària d'aquell país que fa donacions a diferents centres i organitzacions. Això li permet fer recerca, com dèiem, a Boston. A l'altra costa del país, a 4.972 quilòmetres, un biòleg, també espanyol, fa passes endavant. Es diu Marcos Díaz Gay, té 33 anys i ha descobert que una infecció bacteriana durant la infantesa podria ser el motiu de l'augment del càncer colorectal entre els joves. I és que, com es deia fa un moment, la incidència d'aquesta malaltia en aquest col·lectiu s'ha duplicat en la darrera dècada. I fins ara se'n desconeixia la raó. Però ja tenim alguns indicis, algunes evidències. Amb tot, els experts també apunten aquí a aquell peatge que estan pagant moltes persones per una mala alimentació i per la irrupció a les nostres vides dels ultraprocessats els darrers temps. Però ara que parlem de població jove, no podem oblidar el càncer infantil. Aquest és, sovint, el gran oblidat de la indústria farmacèutica. Mirin, el càncer és la principal causa de mort infantil al nostre país per malaltia. Cada any s'estima que uns 1.500 nens, adolescents i joves adults són diagnosticats de càncer. De tots aquests, globalment, gairebé un 20% no supera la malaltia. Però hi ha esperança, també. Encara que hi ha alguns tumors, com alguns tipus de leucèmies, que són molt fotuts. Però fins i tot en el pitjor dels casos es pot intentar una solució. Escoltàvem ara el doctor Bellmunt parlant d'apagar i d'encendre interruptors per veure-ho per on va el càncer i aturar-li el pas, no? És molt gràfic, ens ajuda molt a entendre-ho, no? Però el que porto ara és gairebé un miracle, el de salvar vides en el pitjor dels escenaris i salvar-les quan tot just estan començant. El càncer infantil compta amb un capital humà investigador impagat. Parlava d'ell amb les persones d'aquesta fundació, de CRIS, fa uns dies, i em deien, lo que no logre Antonio, no lo logra nadie. Si a un niño no le ha funcionado ninguna terapia, aún está Antonio. Ell fa com parat de màgia, però és ciència, que les cèl·lules es modifiquin per tal que el tumor pateixi l'atac i desaparegui. Un dels segells dels tractaments que s'estan desenvolupant en aquesta unitat, que els deia, són les teràpies cel·lulars d'última generació. Se subministren al pacient tropes del sistema immunitari, enfortides i especialitzades a destruir tumors. I hi ha un cas de veritable èxit, el de 5 nens i nenes que s'han alliberat del càncer més de 2 anys després de rebre el tractament desenvolupat a l'Hospital La Paz, a Madrid, el de la immunoteràpia CAR-T. Què és això? Doncs es tracta d'una immunoteràpia que, això és meravellós, emocionant, extreu cèl·lules immunes T de la sang, cèl·lules seves de la sang del pacient. Les modifica al laboratori perquè reconeguin les cèl·lules del càncer, les multiplica per obtenir una dosi suficient i les torna a injectar al pacient que s'acaba curant. Això ataca les cèl·lules cancerígenes i voilà, adéu al càncer. Però reitero, això no és màgia, és obra dels investigadors i dels diners que reclama així ell mateix.
2: Con dinero se pueden hacer cosas alucinantes. Con dinero podemos secuenciar la genética de los cánceres infantiles. Podemos desarrollar tratamientos inmunoterápicos con menos efectos secundarios. Con dinero se puede curar el cáncer infantil. Mi nombre es Antonio Pérez Martínez. Soy pediatra desde hace 17 años e investigador en cáncer infantil desde hace 12 años. ¿Entiendes ahora

0: en primera persona y también su entorno, que no es fácil gestionar esta situación. Carmen, te espero la semana que viene aquí, a la misma hora, en el mismo lugar.
1: A vosotros también.
0: Adiós. Si vostè, si tu que m'escoltes a aquesta hora, que ens escoltes a aquesta hora, estàs en aquesta situació que estem explicant, que acaba d'arribar-te el diagnòstic, que estàs en un procés de quimioteràpia, de radioteràpia, del tipus de tractament que sigui d'immunoteràpia, una abraçada molt forta.
2: En directo la última hora del verano.
3: La gente está con ganas de mar, relax.
2: ¿Siguen las costas rebajas?
3: Sí, pero hay que darse prisa.
2: Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano.
4: Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Impuesto agencia o en costacruceros.es. Costa.
5: El tractor prepara el terreno para la siembra, la cosecha. Pero ¿y tú? ¿Preparas a tu tractor para todo esto? Descubre las ventajas de Agrodiesel E+10, un gasóleo B que alarga la vida útil de tu maquinaria, ofrece una combustión óptima y reduce las emisiones. Solicita Agrodiesel E+10 a tu distribuidor comercial de Repsol.
6: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
8: Organitzada per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París, amb fotografies, partitures, programes de mà, obres d'art i correspondència procedents de diversos arxius i col·leccions. L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar al foyer del Palau.
7: El Caixa Fòrum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
8: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
7: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
8: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
7: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
8: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens esvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
6: Apunta-t'ho a l'agenda. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.
0: Els diumenges, quan arriba aquesta hora del matí, entra a l'estudi 1 d'Onda Cero Catalunya l'Alícia Escribano. Alícia, bon dia, com estàs?
9: Fantàstica, contenta, alegre, perquè sempre vinc amb bones notícies i amb bones propostes.
0: Sí, a més a més, l'Alícia, que és una dona que no té aturador, perquè durant la setmana se'n va de viatge també a les muntanyes, podríem dir, perquè parlem d'una cosa que, al final, és la salut col·lectiva, perquè és una cosa històrica, ancestral, que es fa al nostre país, que alguns l'hem contemplat i altres no l'hauran contemplat, però que existeix encara a dia d'avui, no?
9: Doncs sí, perquè mira, els col·legues i companys periodistes que viatgem pel món i que estem al tanto de totes les novetats del sector, ens trobem de vegades a molts esdeveniments, presentacions, trobades, i en una d'aquestes, el Jordi Bastard, que és un clàssic d'aquí, d'Onda Cero.
0: Sí, mític, Jordi Bastard.
9: Sí, doncs un home que ha rebut premis per la quantitat i quantitat de viatges i de guies de viatges que ha fet, em va dir, escolta, trec un llibre molt maco, molt interessant, que em va seduir des del primer moment, perquè Camins de la transhumància és un homenatge i és una manera de recuperar i de que no es perdi un llegat i un patrimoni que tenim, que és el d'aquests pastors professionals, perquè eren professionals dels ramats, de tota la ramaderia que es movia per certes zones i que són camins de transhumància que encara estan vius.
0: Doncs ara tot seguit saludem l'autor d'aquest llibre que avui ens porta a les muntanyes. Ens mencionava ara l'Alícia, l'autor d'aquest llibre, coautor, no? És coautor.
9: És coautor, sí.
0: En Jordi Bastard, a qui saludo aquesta hora del matí. Senyor Bastard, com està? Bon dia.
10: Què tal? Bon dia. Home, bon dia a tothom.
0: El senyor Bastard és un clàssic d'Onda Cero. Los más viejos del lugar el recordaran perquè va estar dues dècades en aquesta emissora de ràdio, aquesta cadena d'emissores, el programa Gente Viajera, que jo recordo moltes de les cròniques que ell va fer allà, moltes de les explicacions que ell va oferir, i avui ens va explicar una cosa que ens toca molt de prop, que és la transhumància, oi? I com se us va passar pel cap fer aquest llibre?
10: Bé, va ser una proposta de l'editorial, de Cossetània.
0: Sí.
10: Jo, la veritat, transhumància com a tal, sabia el que significava, però poca cosa més. I vaig contactar amb una persona, en Joan Rovira, que és un gran expert d'aquest tema, fa 30 anys que es dedica a investigar-ho. I entre els dos ens vam dedicar una feina que va durar 2 anys, no solament a recórrer els camins, que n'hi ha molts. A Catalunya hi ha 20.000 quilòmetres de camins de transhumància. Molts d'ells s'han perdut, alguns perquè s'hi han posat carreteres a sobre, vies de tren, altres perquè s'han llaurat, i en aquest sistema, diguem-ne, de camins de vida, de camins transhumans, realment nosaltres hem intentat no solament descriure'n una vintena, que es poden recórrer a peu, tranquil·lament, sinó explicar-ne la història, que això és l'important d'aquest llibre, explicar la història implícita de cadascun d'aquests camins.
9: El llibre és un recull també de camins i de rutes que convida a que nosaltres agafem aquest manual i escollim, obrim per qualsevol pàgina i diguem, vinga, va, anem a fer aquesta, no? Anem a fer aquesta proposta. És un llibre molt pràctic, vaja.
10: Bé, és pràctic perquè, a més, els senders que hem escollit els hem escollit en funció no solament de la importància que tenien en la transhumància, sinó que, a més, els hem escollit perquè estiguin ben senyalitzats. Perquè la gent que vulgui fer el recorregut i no vulgui investigar o entrar més en dintre de lo que és el tema de la transhumància, pugui fer-ho com un llibre de senderisme. N'hi ha 20 repartits per tot el país, per tot Catalunya. Catalunya és molt rica en aquest sentit. Llavors, des de l'Empordà, la gent que baixava del Pirineu cap a les praderies dels Caps de Creus amb els seus ramats, des del Garraf, que anaven cap al Pirineu, el camí ramader de Marina, 220 quilòmetres, del qual nosaltres hem fet 3 trams. I després el sur, els Lligallos, la Serra del Montsià o el Montsant, que cada un dels graus que pujava al Montsant era dissenyat per un animal diferent, perquè les ovelles, els bous o els cavalls, evidentment, necessitaven uns passos determinats. I d'això hem fet un llibre que jo, la veritat, n'estic molt satisfet. És el primer llibre del centenar que he fet, és el primer llibre que el faig amb un coautor, el Joan Rovira. A més, ha sigut com una descoberta, perquè aquest home fa més de 30 anys, ja us ho he dit abans, que investiga, que està lligat a la transhumància, que coneix els pastors, que coneix les marques de les ovelles, que coneix tot aquest sentit d'algú que nosaltres no volem que es perdi.
0: Senyor Bastard, aquí en aquest programa parlem de salut. I en la salut influeixen moltes coses. La transhumància és una de les coses que influeix en la biodiversitat. Aquesta biodiversitat ens acabarà portant beneficis en la salut. Per exemple, en allò que ingerim, productes derivats dels animals que fan la transhumància i també de l'entorn per on transcorre, no?
10: Molt bé, sí, perquè us deia que al final del llibre, precisament, hem incorporat aquests capítols, i un altre dels capítols que hem incorporat no solament són les fires ramaderes, que a més ara potser s'han convertit una mica en fires turístiques, amb el dels concursos de gossos d'atura, però a més, tots els productes que es deriven, diguem-ne, d'aquests ramats, de tant d'ovelles, vaques com cabres, de tot això hem fet un recull de productors, de proximitat, quilòmetre zero, i de tot això ho expliquem al final del llibre perquè tothom pugui trobar un bon recuit, amb una mica de mel, pugui trobar un formatge curat a la Cerdanya, i tot això jo penso que completa aquest llibre com una mena, diguem-ne, quasi diria de bíblia de la transhumància amb tot el que se'n deriva.
9: Home,
10: I a més a més fem una protesta. Fem una protesta. Una protesta, perquè aquests camins són responsabilitat de l'administració. I l'administració, com a tal, els té que salvaguardar. digueu-me.
9: No, anava a dir-te que és que m'estic adonant que la transhumància, pel fet de sortir a caminar per la muntanya, no

0: Nosaltres fent la ruta, comprar productes de proximitat, és saníssim. La transhumància ens convé, perquè a més aquests animalons van fent, no, la seva feina, la seva tasca de treure, no, tota la malesa dels camps i dels boscos, no? I que també netegen, vull dir, fan encara la seva funció, no? Que després ens queixem, sí, a l'estiu dels incendis i de més.
1: Ara hi ha uns, suposo que heu vist últimament, es parla dels ramats de foc, se'n diuen, que són ramats que moltes vegades es contracten perquè precisament estabulin el bosc i, evidentment, es mengin les males herbes. Possiblement, si féssim utilitzar tots aquests ramats, no tindríem tants incendis.
2: I tant.
1: Això és un altre tema. Uh-huh. Vull dir, perquè, a més, aquests camins, com heu dit ara fa un moment, són camins de biodiversitat, perquè són camins que s'han fet servir tota la vida. Molt, molt antigament ja hi havia, diguem-ne, pastors transhumans. Per tant, aquests ramats que baixaven del Pirineu cap a les valls o a l'estiu feien la ruta al revés, anaven seguits de tota una sèrie, diguem-ne, d'altres animals, en aquest sentit, llebres, llops o altres animals que també feien i obrien via. Per tant, jo penso que és un tema superimportant.
2: Doncs molt important que s'expliqui, per això ho fa en Jordi Bastard, a quatre mans, en aquest cas, en aquest llibre que ens proposa avui, que ens ha portat l'Alicia Escribano i que a mi m'ha fet pensar en el Pirineu català, que és un lloc meravellós, tota la seva extensió, el Pirineu i el Prepirineu. Jo que sóc de comarca prepirinenca, que sóc del Berguedà, doncs s'ha de visitar aquesta zona, si vostès no la coneixen, i descobrir la transhumància. D'entrada fent-ho amb aquest llibre d'en Jordi Bastard, a qui li dono les gràcies per haver estat aquí, senyor Bastard, moltes gràcies, i ens retrobem ben aviat, que vagi molt bé, això és casa seva.
1: Molt bé, bon dia a tothom, i a caminar per la muntanya, sobretot...
2: Això és fer salut.
1: Amb cura, amb cura.
2: Sí, sí, és fer salut per la muntanya. Gràcies, senyor Bastard. I a tu, Alicia, doncs escolta'm, això que diu el senyor Bastard és,
0: sí,
2: és magnífic. Ens n'anem a...
0: Tu i jo, que fem cara de pastorets, sí, tia, eh?
2: Home, a mi m'han disfressat de pastoret un any pels
0: Nadal. Jo també tinc
2: una...
0: És que bueno, jo crec que ens va molt bé el tratge de pastor, a tu i a mi.
2: Jo crec que sí. Jo crec que aquí fem salut des de la ràdio i, a més, ens disfressem del que ens haguem de disfressar. Si toca carnestoltes, toca carnestoltes. Si toca de pastora, de pastora.
0: De pastora.
2: T'espero la setmana que ve aquí, com tu vulguis.
0: Adéu-siau, adéu-siau, adéu-siau.
3: En bones mans, la salut des de la ràdio.
2: I ara és el moment d'escoltar aquest documental sonor sobre les ferides del càncer que ha estat premiat aquesta temporada i l'autora del qual n'és Belén Gómez del Pino.
4: Càncer. Una palabra enorme que se traduce en un diagnóstico en un papel, un informe patológico con palabras habitualmente indescifrables para los pacientes, un conjunto de cambios internos y a veces también externos que significan que de momento las células malas dominan sobre las buenas y un susto que hace un nudo en el centro del pecho que sube y baja controlando las emociones. La palabra cáncer, en la que lo sanitario a veces deja de lado las heridas invisibles.
5: Yo creo que duele especialmente la incertidumbre y lo que pesa es el miedo. Cuando al paciente le dicen que tiene cáncer, enseguida hay una película. Cuando llegan a consulta, yo siempre les pregunto, ¿no? ¿Ya has visto la película, no? Y todos dicen lo mismo, ¿no? La he visto ya 5 veces, ¿no? La película en el que tengo un cáncer, me operan, me ponen quimioterapia, me quedo calva y me muero, ¿no? La imaginación va rápido y el miedo pone alas, ¿no?, al pensamiento. Y ese miedo, yo creo que es uno de los dolores más tremendos.
4: Frente a ese miedo, frente a esa incertidumbre, explica el oncólogo Álvaro Rodríguez Lescure, la información puede llegar a convertirse en un bálsamo. Información veraz, información sincera, dada con cariño, con sensibilidad, información a veces a deshora, cuando la noche acrecienta las dudas, ahí, donde aparece enfermería.
6: Un paciente me dijo, a mí me recordáis que no estoy solo aquí, ¿no? Yo qué sé, cuando se hace de noche, que los pacientes muchas veces se quedan solos y aparecen esas preguntas difíciles, ¿no? Pues así, ahí es cuando las enfermeras pasamos.
4: Es el recuerdo de Héctor Nafría, enfermero oncológico. Esa mano que roza la piel, aliviando a menudo el miedo, pero también la soledad.
6: Es que a veces que el cáncer hace que una persona se sienta muy sola. Luego, yo creo que también aparecen muchos miedos a sentirse que son una carga para la familia o no quieren preocupar a la gente que quieren.
4: La soledad que hace más profundo el dolor que se va gestando en casa y que también da la cara en las consultas de oncología.
5: Muchos pacientes afrontan un diagnóstico, un tratamiento y un proceso de un diagnóstico de cáncer en una soledad mayor de lo que uno se pudiera imaginar. Hay mucha gente muy sola, aun teniendo también entorno familiar, ¿no? Pero hay mujeres que se sienten muy poco...

Parlarà de la inflamació. No s'ho perdin, perquè, a més, vindran, com cada diumenge, a la recta final del programa, en Fran Toro, amb la seva biblioteràpia, els seus llibres que curen, i la Míriam Frank i el Forcea, amb les curiositats del món de la salut. Per tant, jo no me'n perdria res de tot això. Bon dia, si s'incorpora ara mateix a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. És una mica tard, per què no dir-ho? És una mica tard, però encara hi ha dia per endavant per aprofitar. Bon dia. Bon dia.

0: se quita el dolor y ya está, y seguimos funcionando. Pero eso sigue estando ahí. Entonces, por eso siempre hay que ahondar, y sobre todo más teniendo en cuenta la locura, la carga de información que hay hoy en día, que a la gente le está trastocando aún más su sistema nervioso, ¿no? Y es el poner un poco orden e ir a lo básico muchas veces.
1: Claro, y es que no hay dos huellas dactilares iguales. Entonces, tampoco hay dos dietas iguales o dos maneras de hacer la digestión iguales.
0: Total, y me encanta lo que has dicho, te lo voy a tomar, lo de la huella dactilar me ha encantado. Y es que es así, porque seguimos pensando que hay dietas, protocolos generales para todo el mundo, ¿no? Las dietas mágicas, o esto vale para todo el mundo, hoy en día esto es malo, esto es tóxico, esto crea. Y al final es, cada persona tiene primero un estado de salud diferente y parte de un momento diferente, una etapa de la vida diferente, unos gustos, una logística diaria diferente, y a todo eso hay que amoldarlo. Pretender, por ejemplo, ¿no? El famoso ayuno, que a mí me gusta, o sea, yo creo que es una herramienta muy poderosa, pero no todo el mundo está en el momento para hacer un ayuno. Entonces, mucha gente, ves a gente, ¿no? Implementando pues muchos consejos y muchas cosas que le están generando más presión que otra cosa, o incluso le está sentando peor porque a lo mejor ese alimento o esa dieta no concuerda con su momento vital. Y ese es el error, por eso totalmente, hay que individualizar mucho.
1: Por tanto, la conclusión sería que somos lo que comemos, sí, pero somos lo que hacemos en nuestro día a día también, y esto junto acaba repercutiendo en nuestra microbiota, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema intestinal y, por tanto, en lo que expulsamos después también. ¿Y cómo lo hacemos?
0: Total.
1: Muy importante, Mireia, vas a estar de acuerdo conmigo. Yo no soy experto en la materia, pero aquí me gusta decirlo siempre. Cuando usted vaya al baño, mire lo que hace en el baño. O sea, lo que sale
0: Total.
1: de su cuerpo, obsérvelo, mírelo. Porque allí puede haber muchas respuestas, de verdad.
0: Totalmente, y parece que mucha gente, pero ¿qué dices? No, no me digas eso. No, no, es que es así, pero nos dan muchas pistas, igual que el observarse en otras
1: Sí,
0: muchas
1: sí.
0: cosas de nuestro día a día, nos da mucha información.
1: Mireia Velasco, especialista en nutrición integrativa y salud digestiva. Gracias por estar en el programa. Hasta la próxima.
0: Mil gracias a vosotros. Un
2: Amb
0: saludo.
2: bones mans, amb Robert Calvo.
1: I ara és l'hora de començar a moure el nostre cos. Pitu Sitges, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Gràcies per venir una setmana més a la ràdio per il·luminar-nos, il·lustrar-nos, posar-nos en marxa i fer-nos guanyar en salut, que és un pack complet. I avui, què ens porta en Pitu?
3: Mira, us porto a veure si et sona crioteràpia.
1: Home, per la etimologia del mot, entenc que va de congelació.
3: Sí, no són de crios. No,
1: no, no, no, no. Quan vostè li criogenitza una verruga, que li fan? Li congelen perquè caigui, no?, per exemple.
3: Correcte.
1: Doncs la criogenització és la congelació de què ve el cos.
3: Bueno, no és la congelació, però sí que és
1: el
3: una...
1: El Walt Disney està congelat, diuen.
3: Aquí?
1: El Walt Disney.
3: Ah, sí?
1: Sí, el trobem de tant en tant. S'ho està creient, és broma.
3: Ah, jo que sí. Jo és que soy más bueno. Mira com se ríe. Bueno, són tècniques que s'utilitzen a temperatures molt baixes per
1: sí.
3: provocar una resposta beneficiosa al cos.
1: Això ho han explicat aquí alguns companys que han tingut lesions bastant serioses, que gràcies a això i a la regeneració de la sang, aquella centrifugació que fan de la sang, s'han curat.
3: Sí, sí, és que van molt bé. És a dir, tu pots fer... Bueno, a vegades... quan et fas mal, et poses gel en una
1: sí,
3: zona
1: clar.
3: molt concreta. Pues això és el cos sencer.
1: A veure, no vol dir que vostè, si té un arcón frigorífico, es posi dins?
3: No, això és superimportant, eh? Vale. Això s'ha de fer en mans d'un especialista.
1: Amb una màquina correcta.
3: Sí, sí, total. A veure, hi ha cambres de crioteràpia que estàs per sota dels 110 graus.
1: Perdona?
3: I dels 150.
1: Però això no és ni Moscou, no és ni...
3: Ja.
1: ni
3: Has estat
1: ni Sant Petersburg.
3: 2-3 minuts, però, ja. ostres...
1: Això s'ho feia molt, els futbolistes s'ho fan molt, no?
3: Ho fan
1: els esportistes?
3: Molt. Bueno, els futbolistes... El
1: Cristiano
3: veu...
1: Ronaldo s'ho feia,
3: sí,
1: això.
3: Sí, que és una banyera plena de glaçons.
1: Sí.
3: Pues és això. Però bueno...
1: Això també ho fa el Pedro Ruiz, cada matí.
3: Pues mira, són banys entre 8 i 12 graus i sí. 5-10 minuts. És que tampoc t'has d'estar molt. Perquè, si no...
1: ja, vostè, potser, que ens escolta, ha anat a algun tipus de balneari o algun tipus de... Vaja, de coses similar a un balneari. I en aquests llocs hi ha, diguéssim, piscines d'aquest tipus.
3: Sí, bueno, piscines de contrast. Bueno, jo crec que no estan tan fredes, eh? Però, ostres...
1: El contrast és molt fred.
3: Ja, bueno, sí. Una cosa és que tu sentis el contrast molt fred i que l'aigua estigui... tan freda
1: no,
3: com et dic.
1: Vale. Perquè et posen primer en una piscina que és molt calenta...
3: I aquí
1: una...
3: me quedo jo, en la calenta.
1: Sí, sí. Després has d'anar a la que és glaçada.
3: Ostres, aquesta em fa
1: vale,
3: una miqueta.
1: I la criogenització, perquè ens serveix per la

0: millora del nostre cos?
1: Mira, millora perquè et baixa molt la inflamació, el dolor muscular, sobretot a la gent que fa molt esport o fa entrenaments molt intensos, va molt bé. La recuperació més ràpida, gràcies a el que és el tema de la circulació, que és molt més ràpida, millora el descans en algunes persones. No m'estranya que millori el descans, tan fred que el pajarito ahí.
0: Clar, te dorms de cop i volta.
1: La sensació d'energia també és com un estimulant i això fa el benestar, que és immediat. Ostres, és superútil per lo que són lesions molt agudes, esguinços o un cop. Quan no és recomanable? Just quan has d'anar a entrenar. És a dir, això ho has de fer quan ja has entrenat.
0: Després, eh?
1: Després d'entrenar. Abans no ho has de fer, perquè el rendiment tampoc serà el mateix. Perquè el teu múscul no està estimulat...
0: No està calent.
1: O quan tens alguna lesió molt crònica teva que sense una supervisió també et pot anar contraproduent. Persones amb problemes de circulació, sensibilitat extrema al fred. Però, bueno, no s'ha de ficar en una cambra de crioteràpia, però ho pots fer amb el que et deia, un bany de fred, que són 8-10 graus, o cool packs.
0: Què és cool packs?
1: Això, mira, això ho explico molt al gimnàs, un o dos cops per setmana. Quan tu et fas mal, posar-te gel està totalment prohibit.
0: Per què?
1: Perquè et pot cremar directament.
0: Ja, però t'has de posar un drap, clar.
1: Clar, però hi ha molta gent que no ho sap i et posa...
0: Però això, la gent...
1: Els gimnasos està totalment prohibit, eh?
0: Ah, sí?
1: Llavors, hi ha unes bosses...
0: Quan trec aquella bosseta de color blau del congelador...
1: Això és un cool pack.
0: Això és un cool pack?
1: Clar, perquè no és gel. Al igual que també està totalment prohibit donar medicaments als centres esportius i sucre.
0: Bueno, no. Donar medicaments enlloc.
1: Ja, però bueno, que hi ha molta gent que...
0: Què demanen al centre esportiu de medicament?
1: Tienes un ibuprofeno o tienes no sé què... No.
0: La llei ja fa anys que té prohibit, terminament prohibit, sí, que qualsevol centre, vull dir, de treball, d'esport, del que sigui, hi hagi qualsevol tipus de medicament.
1: I el sucre exactament igual. No, una bajada d'azúcar. Bueno, tu no saps si aquesta persona és diabètica o no. Llavors, a vegades, abans es feia d'una manera que no és que fos amb maldat, vale?
0: però
1: amb desconeixement, sí. I ara hem de tirar aquesta cosa.
0: Llavors, tu la criogenització, per qui la recomanes? O a qui li recomanaries?
1: Ostres, jo no ho recomano a tothom, però sí que ho recomano que de tant en tant, per exemple, les persones de diari que no fan accessos molt grans, sí, una dutxeta d'aigua freda, o almenys els 5 minuts després de la calenta.
0: Aquí la companya Julio Otero, que fa una estona que s'ha dutxat, com aquell que diu, sempre em diu que l'última
1: aigua
0: és amb aigua molt freda.
1: Sí, pues això...
0: Jo no puc, jo li vaig dir que no puc.
1: Sí que pots, al principi et costarà,
0: clar. Que pots. Clar. Però jo no vull fer-ho.
1: Això és una altra cosa. Clar, però el teu cos, quan surts de la dutxa, que... Ostres, és que quan està calenta, posar-te la freda és com... Ostres, ara no.
0: Sí, sí.
1: Però el teu cos s'estimula moltíssim.
0: Pitu, fins la setmana que ve.
1: Gràcies.
0: Adéu.
2: En bones mans. La salut des de la ràdio. En bones mans.
0: Un programa que cada setmana compta aquí amb la veu sàvia d'en Roger Barrull i Pérez. Roger, bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, que és el nostre dietista nutricionista de capçalera i cada setmana ens proposa temes que ens ajuden a menjar molt més bé, més equilibrat i amb aquells nutrients necessaris que necessita el nostre organisme per viure i per sobreviure. A vegades és sobreviure, Roger. Avui en Roger ens fa una cosa molt interessant, ens porta una cosa molt interessant a l'antena, que és, ell és molt defensor, jo també, però ell és molt defensor d'anar al mercat. Anar al mercat, parlar amb la Conxita, la dels ous, parlar amb el Manel, que és el bacallaner, no? I nodrir-se d'aquest patrimoni que tenim amb els paradistes, que saben bé el producte que et venen, com te l'han de tallar, com te l'han de fer, perquè tu l'emportis al teu gust. I, a més, t'emportes producte de temporada. I avui venim a posar en valor aquí el producte de temporada d'ara mateix, d'aquesta tardor ja gairebé hivern.
3: Sí, exacte. Aquí t'impregnes una mica de la saviesa popular, no? De la gent que es dedica a vendre els seus productes a mercat. I des de l'aparició dels supermercats, doncs, ampliant la gamma de productes, la globalització, tot plegat, fa que arribin aliments ultraprocessats que ens perjudiquen, perjudiquen els venedors, perquè, clar, són grans superfícies contra les que no es poden competir en preus i, al final, el que ven al mercat surt perdent, no? Però tenen productes que de qualitat no tenen res a veure i, al final, hem de reivindicar, doncs, aquells productes, fruites, verdures, sobretot, que són de temporada, que són de proximitat i que, com a tal, tenen un valor nutricional molt més

0: molt més destacable. No han patit processos de conservació en gran mesura, no s'han hagut de transportar 10.000 quilòmetres amb un avió, amb un vaixell, per tant, doncs, són productes molt més propers i directes. Llavors, hem d'aprofitar aquests cultius que tenim aquí a la vora, no? I poder treure'n profit, sí, sí.
1: I amb aquests cultius que tenim a la vora, per exemple, tu tens a la vora el Prat de Llobregat, que vius a Castelldefels, oi?
0: Sí.
1: Que allà
0: sí,
1: hi ha molts horts, al Prat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, al Prat, exacte. Al Prat tenim la carxofa, per exemple, que és un lloc, bueno, és una hortalissa molt, molt important d'aquí, però després, si ens n'anem, per exemple, a Lleida, tenim la pera de Lleida, tenim la poma de Girona, que són productes bastant, no, de tota temporada, és a dir, sempre tenim pomes i peres. La carbassa, tenim la pastanaga, que és de tota temporada, però també tenim el caqui, tenim les mandarines, les taronges, ara comencen a venir també les coliflors, les cols de Brussel·les, que són colors blancs, verds, la carxofa també, que dèiem, del Prat. És a dir, tenim una gamma de productes que hem de dir que cada color té una sèrie de, podríem dir, de propietats, no? de compostos antioxidants que fan que aquell producte tingui uns beneficis per la salut que, en combinació amb altres tipus de verdures o vegetals, doncs tenim una dieta molt més rica i molt més variada. Llavors, avui hem de parlar de com aprofitar tot aquest talent, podríem dir, no? Si fóssim futbolistes.
1: Mm-hmm. Quines receptes podem proposar a la nostra audiència aprofitant aquests, diguéssim, fruits de temporada i que ens vindran molt bé?
0: Doncs mira, per exemple, una crema de carabassa, no? Anem a agafar el color taronja, un menú taronja. Doncs la crema de carabassa. La carabassa és una hortalissa que és realment molt rica, el seu color taronja, és molt rica en un compost que es diu carotè, no? El beta-carotè, que en diem. Uh-huh. Els carotens són un producte vegetal que és el cos humà el pot transformar en vitamina A, no? Vitamina A com a tal activa, és a dir, el que és la vitamina A activa la tenim en altres aliments, com els ous, tenim el peix blau, els làctics sencers, no? Però el beta-carotè, que és com un precursor, podríem dir, de la vitamina A, el trobem en aliments d'aquest color, de color taronja, per exemple, la pastanaga, la pastanaga també, el moniato, la carbassa. Llavors, quan fem una crema de verdures, el que aconseguim és trencar part de la fibra vegetal que té aquest producte, de les parets dels vegetals, i aconseguim extreure una mica més els nutrients. I una gran manera d'obtenir una quantitat important d'aquests carotens és fent una crema de carbassa, per exemple.
1: Amb què la podem acompanyar, aquesta crema de carbassa, perquè sigui una mica més completa nutricionalment?
0: Home, aquí hauríem de parlar, una crema de carbassa la podríem acompanyar, per exemple, si fem un primer plat de crema de carbassa, podríem afegir-hi unes llavors de, no sé, de sèsam, de girassol, per condimentar una mica, i després, amb el segon, doncs, si fem un menú taronja, no? Posem un tall de salmó, per exemple, que el salmó és també un producte també interessant. Si volguéssim fer-lo més mediterrani, tindríem unes sardines, per exemple, que també ens aportarien, en part, vitamina A, tindríem vitamina D, també amb les sardines, tindríem una quantitat important d'omega-3, també de proteïnes, i com a tal, després, si nosaltres hi afegim aquí uns talls de moniato, per exemple, unes rodanxetes de moniato, podem passar-les a la planxa, al forn, a fer el moniato cuit, al vapor, acabem introduint els hidrats de carboni, ja tindríem una mica el plat complet, i amb un oli d'oliva doncs ja tenim un plat estupendo.
1: Que bo, un plat de tardor, que a més és clar, i ens pot reconfortar aquesta crema de carbassa, que és calentona, que ara que ja fa no més fred, ara ja fa fred de debò. Doncs ara ens anirà molt bé prendre'ns aquesta crema de carbassa. Roger, gràcies per cuidar-nos tu a nosaltres. Que vagi molt bé la setmana. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
1: Doncs amb l'estómac ple i endreçat, anem camí de les 8. Avui ens volem fixar en una malaltia minoritària que afecta l'aparell respiratori i que, per tant, fa que els pacients i les pacients els manqui l'oxigen en molts moments. Els parlo de la fibrosi quística, una malaltia genètica que afecta

0: principalment els pulmons i el sistema digestiu, i que durant molts anys va estar associada a una esperança de vida molt curta. Doctor Antonio Álvarez, què tal? Bon dia.
1: Bon dia a tots.
0: El doctor Álvarez és coordinador de la

0: La fibrosi quística és una malaltia genètica greu comuna amb més de 2.500 afectats a tota Espanya. Té una alta prevalença de portadors sans, un de cada 35. El cribratge neonatal i les unitats especialitzades com aquesta de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona o de l'Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat, permeten diagnòstics primerencs i tractaments avançats, incloent-hi assajos clínics de teràpia gènica. Pel que fa a això, el diagnòstic i el cribatge, a Catalunya hi ha aquest programa per al diagnòstic precoç i com a unitat de referència hi ha aquest Hospital Universitari del Vall d'Hebron, que destaca per la recerca i que inclou pacients en assaig pioners de teràpies que ara comentarem i coneixerem en primera persona. L'Hospital Sant Joan de Déu, per part seva, és referència en pediatria, en molts àmbits, però en aquest també, i amb tot, a més de tot això, hi ha l'Associació Catalana de Fibrosi Quística, que és una entitat activa que ofereix suport, acompanyament, assessorament i que fomenta la recerca. Bé, doctor, en primer terme, expliquem a l'audiència què és la fibrosi quística i com afecta les persones pacients.
1: Bé, Rubén, l'has avançat...
0: Robert.
1: L'has avançat una mica en la introducció. Com deies, és una malaltia genètica, és a dir, els pacients neixen amb ella, s'hereta dels pares, per tant, no és una malaltia contagiosa, va escrita en els gens, i afecta sobretot els pulmons i el pàncreas, l'aparell gastrointestinal. Uh-huh. Però no són els únics afectats. Sí que l'aparell respiratori és el que marcarà el pronòstic de la malaltia, la seva afectació, però també pot afectar l'aparell reproductor, uh-huh, o, bueno, ens afecta també a la pell, a la suor, al tipus de la suor, i es caracteritza bàsicament perquè per aquesta alteració genètica hi ha una proteïna que tenim a les cèl·lules epitelials que actua com un canal de clor i que és essencial perquè les secrecions siguin més fluides. En una persona amb fibrosi quística, aquesta alteració fa que les secrecions siguin molt més denses, molt més espesses, i llavors aquesta secreció fluida que tenim al pulmó en la persona amb fibrosi quística, al ser tan densa i espessa, queda com enganxada, i això a la vegada atrapa els microbis, els gèrmens que hi ha a l'ambient, que acaben colonitzant aquesta via aèria i provocant, pues, la infecció i inflamació que es va repetint i perpetuant, que acaba donant lloc a un deteriorament dels pulmons, dels bronquis, amb el desenvolupament de bronquièctasis. Uh-huh. I això a la via aèria, però al pàncreas, per exemple, aquestes secrecions són també més denses, més espesses.
0: És a dir, acaben afectant gairebé tot l'organisme.
1: Allà on hi ha secreció, uh-huh, on hi ha alteració d'aquesta proteïna, i pràcticament totes les cèl·lules del cos en major o menor grau tenen aquesta proteïna, uh-huh, clar, si no funciona o funciona malament, tindrem alteració.
0: Hem escoltat el doctor Antonio Álvarez i ara volem escoltar la part afectada dels adults, una pacient que ens visita avui a l'estudi.

0: Carolina Ortiz va amb una mascareta, ha estat tota l'estona amb mascareta al costat del doctor i meu, i clar, és que ella s'ha de protegir molt en el seu dia a dia, i això és també una cosa que ens explicarà perquè ho entenguem totes i tots. Carolina Ortiz, què tal? Bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Gràcies per venir a la ràdio.
1: A tu per convidar-me.
0: Molta il·lusió que puguem parlar d'un tema tan desconegut per moltes persones com aquest amb el doctor que ens ho explica tècnicament i amb la pacient que ens explicarà com és el seu dia a dia. Quina creu, no?
1: Sí, sí, sí. Sobretot es toda la inversión de tiempo de cada día. Es cierto que yo tuve una infancia, una juventud que no necesitaba tantísima medicación y tantísimos tratamientos, pero cuando tengo 53 años, entonces llegar hasta aquí pues es pura dedicación.
0: Claro, tú me comentabas que fuiste diagnosticada a los 20, ¿no? Aproximadamente.
1: 21.
0: O sea, llevas 30 años con la enfermedad. Entonces, en estos 30 años, ¿cómo ha evolucionado tu enfermedad y también el tratamiento?
1: Vale, mira, yo solo quería decirte una cosa, que es que la enfermedad la tengo desde que nací.
0: Ah, vale.
1: Y enferma he estado desde que nací.
0: Eso nos decía el doctor, ¿no? Que es una enfermedad genética

0: que se acaba heredando.
1: Sí,
0: y
1: yo
0: que...
1: tosía a todas horas, tosía en el colegio, me echaban de la clase, tosía en la habitación, mi hermana me echaba de la habitación por la noche, tosía a todas horas. Uh-huh. Pero como era una niña muy vital y hacía mucho deporte y siempre estaba alegre, pues nadie se podía imaginar que tenía esta enfermedad. Uh-huh. Antes no se hacía el cribado neonatal, entonces no se podía saber.
0: Que important això, doctor, que diu la Carolina, del cribratge neonatal, que és a dir que quan el nen, el nadó ha de venir al món, ja se sap durant la gestació si pot desenvolupar aquesta fibrosi quística, no?
2: Sí, tot nadó al néixer, a la prova de la gota de sang del taló, que es criben diferents malalties, una d'elles és la fibrosi quística.
0: Com és el dia a dia de la Carolina? És a dir, et dediques a les teves coses, evidentment, sí. Fas la teva vida normal, però ara mateix ella porta una mascareta, en molts moments del dia m'ha dit que ella va coberta amb la mascareta, és a dir, que allò que van viure la resta dels humans el 2020, ella en tenia un màster en mascaretes, no, ja?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que fue de las pocas familias que se encontró con casa, en casa con dos cajas de mascarillas, un litro y medio de alcohol.
0: ¿Ah, sí?
1: Presté mascarillas y alcohol a todo el barrio.
0: Claro, claro, claro.
1: Yo me quedé muy encerrada en casa porque teníamos mucho miedo, claro. Y entonces repartimos mucho material.
0: ¿Cuánto tiempo te puedes pasar de baja en cada crisis, digamos?
1: Mira, el año pasado tuve mucha suerte. Yo soy profesora de instituto, estuve trabajando todo el curso y estuve de baja 2 meses y medio. Tuve una hemoptisis. Y se me repitió un poquito y se me controló, con lo cual tuve mucha suerte y pude acabar. Acabé muy cansada es agotada. Me pasé medio verano recuperándome y cuando me recuperé, bueno, tuve otra crisis en agosto, me inflamé mucho, mucho, mucho y perdí mucho peso.
0: Ja. Doctor, en aquestes persones pacients que estan en aquest nivell, clar, jo entenc que la Carolina és una dona activa als 53 anys, i per tant vol fer una vida normal, tot el normal que es pugui, però no sé si es valora en cada cas si aquesta baixa ja ha de ser una malaltia, una incapacitat permanent.
2: Clar, això és cert, no? La cura de la malaltia porta molt temps a la persona que la pateix i se li han de donar facilitats perquè pugui desenvolupar i tenir cura de si mateix, fer tots els tractaments. El tema de les incapacitats és una cosa que l'Associació de Pacients amb Fibrosi Quística, l'Associació Catalana, ha treballat moltíssim i és una gran força que està aquí al costat fent recolzament a totes les persones amb fibrosi quística, perquè de vegades no és tan clar que les persones puguin disfrutar d'aquest temps, d'aquesta baixa, perquè si tenen treballs de fa poc temps, doncs això els hi pot penalitzar. O sigui, és un repte per la malaltia tenir aquest temps, disposar d'aquest temps. I volia, que m'he equivocat abans, he dit que el programa de cribat havia començat el 89,
0: sí?
2: No, va ser el 99.
0: Una mica estan
2: van començar els primers, però no tan d'hora.
0: Fa uns quants anys ja. La sí. Carolina es dedica a la docència, i clar, estava pensant en l'aula, que és un niu de virus. Les escoles són un niu de virus, en general. Llavors,
1: sí.
0: Tu encara vas sobreprotegida, no?,
1: sí,
0: treballar.
1: Sí, sí. Jo tinc una adaptació laboral i em va dir la metgessa que anés amb mascareta. Però clar, t'ho imagina't fer classes amb mascareta.
0: Tota la vida.
1: De vegades puc i de vegades no puc, m'ho feu.
0: Mira, això és molt gràfic. És perfecte que ens ho expliqui la Carolina, perquè el que vam viure la resta d'individus al 2020 i 2021, que ens molestava tant la mascareta totes hores i que ens la volíem treure totes hores, era normal, no passa res, és normal. Ens ajuda a entendre aquesta reclusió que vam viure a la cara, que ens havíem de comunicar amb la mirada i que havíem d'anar tapats i desinfectats tota l'estona, ens ajuda a entendre el seu dia a dia.
1: Sí.
0: És a dir, la seva vida és així des de fa 30 anys.
1: Sí, la meva i la de la meva família, i els meus amics s'han acostumat. Jo crec que m'estimen molt, jo des d'aquí els saludo, els estimo molt, i sé que fan molts sacrificis per estar amb mi. Jo vaig descobrir, després de la Covid, vaig perdre molts amics i vaig guanyar moltíssims
0: més. Perquè vas perdre molts amics?
1: Perquè és un sacrifici, i llavors eren més sacrificis amb mi. Sempre a l'aire lliure, encara que sigui desembre, si volien estar amb mi, 2 metres, i sempre a l'aire lliure. No tothom estava disposat a fer tants sacrificis.
0: Llavors no eren amics.
1: Potser no tant, però és que és complicat també, eh?
0: El doctor Álvarez es dedica a fer recerca al Vall d'Hebron, Institut de Recerca, al Vall d'Hebron, que és l'hospital de referència a Catalunya en moltes coses, en aquesta també. I per on avança la recerca ara mateix, doctor? Quin arsenal terapèutic tenim a la mà per a aquestes pacients i aquests pacients que no hi ha la cura ara mateix damunt de la taula, però com estem avançant?
2: Estem avançant a passes molt de gegant, perquè en poc temps hem pogut disposar dels moduladors d'aquests medicaments que ja tracten la

0: causa de la malaltia i està canviant de forma espectacular l'expectativa de vida de les persones que es poden beneficiar d'aquests tractaments.
1: I poden així, d'aquesta manera, les pacients i els pacients respirar.

0: això que fa vostè ara mateix, que està fent mecànicament, però que hauríem de fer conscientment, que és respirar, que és fer això. Això que fem de manera inconscient, però que hauríem de fer de manera pensada, meditada, això a la Carolina li costa a vegades horrors, no?
1: Sí. Sí, la veritat és que sí. Darrerament una miqueta més.
0: Ja, ja.
1: L'edat fa això.
0: I què et diu el teu doctor, que és el senyor Álvarez, que està aquí al seu costat? Que, quan et podrà donar l'alta? Quan li podem donar l'alta a la Carolina?
2: Bueno, esperem que cada vegada puguem espaiar més les visites amb això dels tractaments, i això ja ho hem pogut veure amb les persones que es poden beneficiar.
0: Quantes vegades es veuen vostès a l'any? No sé.
2: Pues la freqüència igual de visita, o sigui, és sempre que necessiti, però bueno, millor...
1: La mitjana potser és 2 mesos, cada 2 mesos.
0: Cada 2 mesos.
1: Sí, abans era 3, i darrerament cada 2. Si no, ell em demana espaiar una mica i jo em fa por i dic, no, millor deixem-ho en 2, perquè, bueno, tinc pors.
0: La Carolina té 53 anys, entra, diguéssim, a la segona meitat de la vida, no? I en aquesta segona meitat, no sé si l'envelliment evident de la vida acaba afectant aquesta malaltia encara més.
2: Sens dubte. Perquè, clar, ara, diguem, tenim pacients adults i cada vegada més grans, però, clar, són pacients que per la seva càrrega de tractaments durant tota la seva vida, i hi ha persones que estan amb el tractament des que van néixer, i tractaments complicats i agressius, doncs, vulguis que no, això passa factura al cos, també. Amb el que fa que haguem de vigilar més de prop, doncs, el possible desenvolupament d'una insuficiència renal, una insuficiència hepàtica, o la pressió de la diabetes, etc., perquè el risc és més gran, també.
0: Bé, doncs, ha estat molt interessant aquesta xerrada, perquè hem conegut una malaltia que encara no havíem tractat des que jo faig aquest programa, i és interessant conèixer-les totes. És minoritària, però jo no ho és tant de minoritària, perquè afecta moltes persones, i a més afecta una cosa tan crucial com respirar, com l'aire que respirem, que a molts, afortunadament, és molt fàcil, però a altres, com la Carolina, no és tan fàcil. Carolina, doctor Álvarez, gràcies per haver vingut a l'estudi, i fins al proper, que vagi bé.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu per dedicar aquest temps i aquest espai a difondre i conèixer el malaltia.
3: A Onda Cero Catalunya, en bones mans, amb Robert Calvo.
4: Tapicería de cuero y lo mejor, es eléctrico.
5: Uy, qué bien suena eso.
4: Sonar no suena, pero viene con todo.
5: A ver, ¿qué es todo?
4: Cargador y recarga dentro y fuera de casa.
5: Ah, pues sí que es todo.
6: En el Green Renting de Iberdrola nos encargamos de todo. Coche eléctrico, cargador, instalación y energía, todo incluido en una cuota. Pásate al Green Renting de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
7: Soy Mar Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
8: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
7: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
8: Llama al 902 272-272.
9: Verisure. Siempre hay ganas de finde, de viernes, de sábado y ya. Porque seamos honestos, no escucharás a alguien decir, uy, qué ganas de domingo. En Julia en la Onda reivindicamos los domingos, por las mañanas tranquilas y los cafés sin prisas, por tener tiempo para escucharse a uno mismo y para escuchar a Julia Otero en Julia en la Onda. Porque tomarse el domingo con Julia en la Onda es tomarse las cosas con humor.
10: Sois todos muy graciosos. Tener un equipo tan simpático.
11: Te partes, ¿eh?
10: Gente baja, me parto con vosotros.
9: Julia en la Onda, entretenimiento y actualidad. Todos los sábados y domingos con Julia Otero, desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
12: En directo la última hora del verano.
13: La gente está con ganas de mar, relax.
12: ¿Siguen las costas rebajas?
13: Sí, pero hay que darse prisa.
12: Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano.
14: Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
15: La brújula de Radio Estadio. Amb Albert Arrán.
16: 2 de 9, fútbol y molt més a Onda Cero Catalunya.
17: Es evidente que Barcelona
11: Tras entrar en la norma del 1-1 de Fair Play, puede permitirse diverses gestiones i contrataciones.
16: En clau Barça, després de 14 temporades al conjunt culer, ja va anunciar el seu adeu, però avui ha anunciat el seu equip. Alexia Putellas ja és nou futbolista.
17: Això esperen al vestidor espanyolista. Els partits jugats fins ara han tingut de tot i res ha afavorit al conjunt blanc i blau.
18: Marruecos se le puede considerar europea también, ¿no?
19: Geográficamente, desde luego, no.
20: Bueno, no, pero no, yo entiendo lo que quiere decir Pedro. O sea, Marruecos ha fichado, ¿eh? Marruecos es una selección que ficha, porque no hay jugadores, o hay muy pocos nacidos en Marruecos.
15: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
19: Tornem dilluns 17 d'agost.
15: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
0: Cada diumenge, a la primera part del programa, cap a 6:45, saludem la nostra psicòloga de capçalera, amb qui fem una mica de teràpia. I això ho completem al segon tram, és a dir, ara, amb un altre moment terapèutic, aquell que ens proporcionaran les pàgines del llibre que avui ens porta en Fran Toro, que arriba ben vestit i ben perfumat a l'estudi. Fran, què tal? Bon dia, com estàs?
21: Hola, Robert, bon dia.
0: Gràcies per venir a la que ja és casa teva una setmana més. I avui m'estàs portant el llibre. Per què el portes així d'amagatotis? Què vol dir aquest secretisme?
21: Doncs jo te'l porto en forma d'endevinalla. Ah, a veure què et sembla.
0: Però el portes com molt amagat. A veure.
21: Sí, però l'endevinaràs, segur. Segur, estic veure, segur.
0: No
21: Mira,
0: sé.
21: Et dono una pista. És una novel·la publicada l'any 1962, que va ser portada al cinema 20 anys després,
0: Val.
21: Que té la signatura d'una dona,
0: sí,
21: i que ha estat traduïda a més de 40 llengües.
0: A més de 40 llengües?
21: A més de 40 llengües.
0: Home, doncs ara mateix m'agafes una mica en fred, però si...
21: Es va escriure en català i...
0: Ah, en català molt bé.
21: Ah, en català, sí, una altra pista.
0: És a dir, en català, portada al cinema, anem acotant, no? L'ha escrit una dona, anem afinant el resultat...
21: Sí.
0: I jo et pregunto, qui és el protagonista d'aquesta obra?
21: El protagonista no, la protagonista.
0: Ah.
21: Mira, et dono la pista definitiva.
0: A veure.
21: És una dona...
0: Sí.
21: ...que voldria... poder volar, però que està atrapada en una gàbia personal. Si et dic la Colometa...
0: No, sí! No em diguis que em portes! Que em portes!
21: Doncs et porto, efectivament, Diamantowi Plak.
0: Com?
21: Diamanter Ter. Diamant Plasen.
0: Què diu?
21: Diamondo Girova.
0: Què diu?
21: I així fins a 40 maneres de dir la plaça del diamant.
0: Ah, que són els títols en les llengües que s'ha traduït, no?
21: Sí, en algunes d'elles. Avui parlem als oients d'un dels grans exponents de la literatura catalana universal i contemporània.

0: Quan vaig decidir d'escriure, vaig posar-me a estudiar català durant un parell d'anys, per allò que es diu amb una tenacitat fantàstica i amb un gran ensegament. I em recordo que em passava tardes amb el Fabra al davant i copiant definicions d'en Fabra, que és la claredat en persona, les definicions que fa. Jo suposo que l'estil meu tan clar ve de la influència del diccionari Fabra.
1: Aquesta dona és Mercè Rodoreda, l'autora d'aquesta obra, en aquest passatge d'una entrevista que se li va fer als anys 80 abans de morir. Ella és el màxim exponent de la literatura en català del segle XX. És considerada la veu narrativa més influent del segle passat en la literatura catalana. La seva obra està marcada per la introspecció psicològica i per un llenguatge molt ric. A més de, Fran, retratar el context polític de manera magistral.
2: Sí, Robert, això és precisament el que fa la Plaça del Diamant, que recomanem avui a tota l'audiència de l'En Bones Mans. Estem parlant d'una obra que explora el món interior d'una dona, que es diu Natàlia, però que tothom coneix com la Colometa. Ella és una jove del barri de Gràcia de Barcelona, de la qual coneixem les vicissituds en el període que transcorre, des de la Segona República fins a la postguerra. Mercè Rodoreda ens dibuixa una dona sotmesa al seu marit, en Quimet, la lluita per sobreviure amb els seus fills, aconseguint finalment la maduresa i la pau interna.
1: M'agrada aquesta recomanació d'en Fran. Saps per què m'agrada, Fran? Perquè, malauradament, de Colometes n'hi segueix havent moltes al nostre país. Encara avui, el 2026. És evident que el context polític és totalment diferent, afortunadament, però encara hi ha reminiscències d'un passat que no divergeix tant d'algunes situacions que es viuen, doncs, ara mateix a moltes llars, no? Ai, la Colometa, aquesta au engabiada que té com a taló de fons el barri de Gràcia de Barcelona i com a escenari l'embalat.
3: La rosa de la mort!
4: Aquesta festa major, si no em toca promès, almenys una cafetera.
5: Una cafetera?
4: No sabies que en rifaven?
5: No,
4: jo ja les he vist. Són precioses. Totes blanques, amb una taronja pintada partida pel mes. Amb una mica de sort, sortiré del ball amb les dues coses.
6: Senyoretes, el seu...
4: No,
6: la màgia és de la mà.
1: En aquest fragment estem a l'embalat de la Festa Major i aquí escoltem la Natàlia, oi, Fran?
2: Sí, hem d'explicar que és un so extret de la pel·lícula que es va fer l'any 1982.
1: Ah, aquesta que ens deies a l'inici, 20 anys després d'haver escrit l'obra.
2: Sí, que es va estrenar amb el mateix títol, La Plaça del Diamant, que va ser un llargmetratge que es va dividir després en quatre parts per poder emetre's a televisió.
1: Aquesta és l'obra de Mercè Rodoreda portada a la gran pantalla.

0: La triu principal, que donava vida i veu a la Colometa, era Sílvia Munt. Ella estava ultimant, en fase de muntatge, Rodoreda, la pel·lícula documental dedicada a l'univers de l'escriptora.
1: Mercè Rodoreda, la qual jo vaig conèixer, amb la qual vaig riure, amb la qual li dec tot, perquè és ella la que m'escull per fer la plaça. I la primera que fa una crítica meravellosa, com això jo crec que vaig viure 15 anys, no? D'haver agradat tant a la Mercè. O sigui, és algú per mi molt important i la conec i crec que ha sigut una dona tan malentesa, tan injustament tractada com a dona i com, sobretot com a escriptora, que tenia moltes ganes de fer-ho.
0: Robert, cal recordar que la Colometa també li va donar vida al teatre, la Lolita Flores,
2: home,
0: en l'adaptació que va dirigir en Joan Uller.

0: d'embalat. Ai, aquesta és la cançó. Aquesta cançó la va fer el Ramon Muntaner. La va composar com a banda sonora d'aquesta pel·lícula que, ens deia el Fran, va protagonitzar Sílvia Munt. Encara que qui canta, com poden escoltar, no és Muntaner, ho hauran notat. És Alba Carmona, quan encara formava part del grup Les Migues, que van versionar aquest tema donant-li aquest aire flamenc tan interessant. Elles van sumar-se en el seu dia a l'univers de Mercè Rodoreda, una dona, Fran, i acabo amb això, marcada per l'exili.
1: Doncs així és. El 1939, en acabar la Guerra Civil, com molts altres, va marxar a França, a l'exili, i després per passar a Suïssa, on va escriure precisament allà a Suïssa La plaça del diamant. El 1972, ja molts anys després, va tornar a Espanya, a Catalunya, i s'hi va instal·lar a Romanyà de la Selva, i 11 anys després, el 1983, va morir a Girona quan tenia 74 anys. Però no només va morir la persona, perquè afortunadament el mite perviu i la seva literatura és eterna.
0: Que bé, que maco això, que emocionant. La Rodoreda serà eterna sempre, i avui l'hem portat aquí de la mà d'en Fran Toro, que és professor d'història, però podria ser professor de literatura catalana perfectament. Segur que algun dia ha fet alguna substitució, no en tinc cap dubte.
1: S'ha de saber de tot.
0: Fran, moltes gràcies per fer-nos aquest resum de tot el que envolta el llibre que hem portat avui a l'antena, que és l'important. Recordin, La plaça del diamant, biblioteràpia avui amb Fran Toro. Fins la setmana que ve, professor, que vagi bé.
1: Adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: abans de les 8 del matí arriba a l'estudi d'Onda Cero Catalunya la Míriam Franch i el Forcea. Míriam, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, i tu?
0: Molt bé, encantat de saludar-te una setmana més perquè ens alegres el tram final del programa i a més aportes unes dades tan interessants que la gent se les anota, alguns en una nota en el mòbil, l'altre en paper, perquè hi ha gent que encara va amb el paper i el bolígraf.
1: Tu creus?
0: Jo crec que sí.
1: I si no, ho recupera a través del nostre podcast.
0: Ara parlem de paper i bolígraf. Queda't amb aquest detall, val? Vinga.
1: Vale, em quedo. T'has enamorat algun cop?
0: Home, clar.
1: Sí?
0: No? Però qui no s'ha enamorat?
1: Ah, bueno, potser algú no s'ha enamorat.
0: Si vostè no s'ha enamorat, quina pena, tu, perquè és molt maco. Sí. De llavors ve el desamor, potser, i és
1: bueno,
0: fotut.
1: Bueno.
0: Però bueno.
1: Bueno.
0: Hi ha una sevillana que diu, si m'enamoro algun dia, me desenamoraré. Para tener la alegría de enamorarme otra vez.
1: Sí. Si t'has enamorat, saps que he sentit papallones a l'estómac.
0: Ai, sí.
1: Ai, quina alegria.
0: Quines ganes que en tinc, tu.
1: Quan veus aquella persona, ai, quins nervis,
0: sí,
1: quins
0: sí,
1: nervis.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs mira, em sap greu, noi, però no és una qüestió del cor.
0: Ah, no?
1: No. És una resposta de supervivència gestionada pel nostre sistema nerviós central.
0: Clar, perquè aquell individu que tens al davant, o individuà, pot ser que t'alteri els plans, no?, i la vida.
1: Bueno, no és per això, però ara t'ho explico. Per què ho sentim precisament a la panxa? Doncs com ens explica la ciència, l'aparell digestiu està connectat amb el cervell per milions de neurones i en situacions de molta emoció, com veure la persona que t'agrada, o d'estrès, el cervell activa una alerta. El cos allibera una onada de substàncies químiques, els neurotransmissors, el flux de sang s'allunya de l'estómac i es dirigeix cap als músculs, braços i cames, i aquesta baixada de sang de reg sanguini, volia dir, el sistema digestiu és el que crea aquesta sensació de buit o de pessigolles.
0: Ara entenc que em passa cada matí quan entres a la ràdio, Míriam.
1: Has vist?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però això és per estrès, no és per amor, no?
0: Clar, no, però és un amor d'una altra manera, mira.
1: Clar, clar, clar. Tot és un còctel químic brutal, eh? S'ajunten l'adrenalina, que ens posa en alerta i ens prepara per l'acció, i la dopamina, que és la responsable del plaer. I quan aquestes dues s'ajunten, doncs sentim aquesta excitació nerviosa tan característica. És literalment el mateix mecanisme que s'activa quan tenim por o estem davant d'un perill, però el nostre cervell ho interpreta com una emoció positiva.
0: T'anava a dir que a mi hi ha persones en certs ambients que quan les sento dic, ai, ai, ai, ai.
1: Clar, no, et poses en alerta, és veritat, el teu cos es posa en alerta i és normal.
0: I em poso una mica a tremolar, però no passa res després.
1: I quina és la pregunta del milió?
0: Quina és la pregunta del milió, Míriam? Per què tenim...
1: No, per què desapareixen aquestes papallones?
0: Ah, bueno, clar, perquè tot desapareix a la vida. Tot desapareix.
1: Clar, molta gent es pregunta, ja no sento aquestes papallones. No estic...
0: 6 mesos.
1: Serà que no estic enamorat? Doncs no. La resposta científica és que no. Segueix enamorat, simplement que el teu cos s'ha acostumat a aquesta sensació.
0: Ah, clar, que ens hem acostumat.
1: A aquesta situació. En principi, al principi de la relació, la sensació és fruit de la novetat i la incertesa. S'entén positivament. Sí, sí. I quan la relació s'estabilitza, el cervell deixa de generar aquestes descàrregues d'adrenalina massives i passa a produir oxitocina, que és l'hormona, ja saps, de l'afecte i la calma. Per tant, passar de les papallones a la tranquil·litat és una bona senyal perquè vol dir que la teva salut de la parella és bona.
0: I si portes 21 anys veient-te la cara cada dia, com tu i jo, què?
1: Ah, et pensava que com jo i el meu marit...
0: L'amor està super reforçat aquí, no? No hi ha ni papallones, ni queden, ni les larves queden.
1: Així que ja ho sabeu, estimats oients, la propera vegada que noteu papallones, gaudiu d'aquest segon cervell, que és l'estómac, i que us està avisant que esteu vius i emocionats, perquè recordeu, qui mana de debò és el de dalt, el cervell.
0: I l'amor, l'amor, i l'amor, l'amor mou el món. Gràcies, Míriam, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu. Jo què devem matar? Però si saps que no sé matar ni un mosquit.
1: Segur que sí, alguna cosa, no sé.
0: Enfilem la recta final del programa, com sempre, omplint-nos l'estómac novament. Ho fem a l'inici sempre amb la Montse Pombo, que ens porta a l'esmorzar, i ara doncs fem el dinar, per exemple, d'avui o de demà, quan sigui. Podem menjar-nos aquest plat, que és molt saludable. Avui farem un bacallà amb crosta d'herbes i crema de pèsols. És una proposta saludable, elegant, molt fàcil de preparar. Bacallà amb crosta d'herbes aromàtiques i una delicada crema de pèsols. Què necessitarem per 4 persones? Doncs 4 llums.

0: de bacallà de salat, 80 grams de pa ratllat, julivert fresc, farigola, 300 grams de pèsols, una ceba tendra, 500 mil·lilitres de brou vegetal, oli d'oliva verge extra, sal i pebre al gust. Començarem preparant la crosta. Diran, com ho fem això? Doncs barrejarem el pa ratllat amb les herbes aromàtiques o herbes fresques picades i un raig d'oli. I això ho col·locarem damunt del llom del bacallà en una safata de forn. Repartirem la barreja d'aquestes herbes per damunt del llom, pressionem una miqueta, amb una espàtula, si podem, i ja ho enfornarem a 200 graus, 12 minutets. Mentrestant, prepararem la crema d'aquests pèsols tan bons. Sofregirem ceba tendra, picada, amb una mica d'oli, i hi afegirem els pèsols i una mica de brou vegetal. Ho deixarem coure durant uns 10 minuts i després ja ho triturarem tot fins a obtenir la crema fina i homogènia que volem i que ens agrada. Per emplatar-ho, com ho fem? Posem la base de crema de pèsols i damunt el llom de bacallà amb la crosta cruixent. I ara vostè dirà, home, una mica pobre, no, aquest plat? Doncs hi pot afegir unes patates, per exemple, o un puré de patates, per exemple, o unes verdures. Si el vol enriquir, serà magnífic. Però la base és aquest bacallà amb aquesta crosta d'herbes que és aromàtica i boníssima.
1: La recepta de la setmana. En bones mans, amb Robert Calvo.
0: Un programa que destaca sempre una notícia positiva cap al final. I avui diem que els alumnes amb necessitats de cures sanitàries de diferent nivell, des d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes, seran atesos per professionals de la infermeria que s'incorporaran als centres educatius de Catalunya de manera gradual durant els propers dos cursos. Així doncs, el personal de monitoratge sanitari deixarà de fer aquestes tasques i serà directament el personal dels centres de salut de referència a cada territori els que rebran aquests infants en horari lectiu i a l'interior de les escoles, a les mateixes escoles. Els departaments d'Educació i Salut ja han fet una prova pilot aquest darrer curs en una població de 22.000 alumnes de 57 centres del Vallès Oriental i del Maresme, i aquesta és una estratègia que el govern vol incorporar per avançar cap a la inclusió total del sistema educatiu. I, a més, per posar en valor la tasca d'aquestes infermeres que són patrimoni del nostre país. Bé, dèiem a l'inici que amb aquestes nits de tanta calor que patim aquests dies, hi ha molta gent que no pot dormir, no pot conciliar el son per culpa de la calor. I jo deia a l'inici, et passes la matinada amb els ulls oberts, saludant tots aquells personatges que tu imagines que estan a casa teva, no? Com els va imaginar una vegada fa mig segle Jaume Sisa, mentre recollia fruita i va dir allò de "qualsevol nit pot sortir el sol".

d'algú. Benvinguts, passeu, passeu. Si esteu ara mateix incorporant-vos a la ràdio, aneu molt tard. Aquesta és la notícia. Fa 51 anys, 51, que aquest músic barceloní, en Jaume Sisa, va trencar amb el pop convencional quan va crear aquesta cançó, Qualsevol nit pot sortir el sol. Aquesta que escoltem no és l'original, és una versió que fa Sabor de Gràcia. N'hi ha hagut moltes de versions, Albert Pla, Los Manolos i el Sabor de Gràcia. Una vegada la va compondre, no s'esperava l'èxit que acabaria aconseguint aquesta cançó que té molts personatges al seu interior, Jaimito, la Blancaneus, la Caputxeta Vermella... I el Caganer, també. En Coco Liso. La va escriure així, tota seguida, per incloure-la a l'àlbum homònim que va publicar el 3 de maig de l'any 1975. Sisa, que és patrimoni d'aquest país, i aquesta cançó que és meravellosa.

0: Qualsevol nit pot sortir el sol. Una cançó que també es parla de l'esperança. L'esperança que demà sigui un dia millor que el d'avui. Aquest acaba de començar, ens queda molt per viure avui. Els desitjo un bon diumenge i una bona setmana. Nosaltres tornarem la setmana que ve, aquí, a la mateixa hora i al mateix lloc, a les 6 del matí del diumenge. Ara es queden amb la millor ràdio, la que fa Onda Cero. Adéu-siau.
1: En bones mans, Robert Calvo. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
2: El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
3: Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
4: Con Verano Citroën, cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes. Citroën. Consulta citroen.es.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
6: Organitzada per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París.
5: A Tarragona, el Caixa Fòrum acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
6: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
5: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
6: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en els contextos d'emergència.
5: I a Lleida, el Caixa Fòrum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
6: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: Meryl Streep, que entre otras cosas, aparte de estar maravillosa, parece que ha hecho un pacto con el diablo porque sí, sí. Está físicamente espléndida, pues muy avispa, dijo, si queréis hacer una secuela del Diablo Viste de Prada, desde luego necesitáis que esté yo, con lo cual os voy a pedir un poco de dinero. Y se ve que pidió, no un poco, una morterada de dinero, porque ella no tenía especial interés en hacer la peli, y entonces dijo, si queréis que me meta en esta historia, vais a tener que aflojar el bolsillo. Y bueno, ya sabéis cómo es Disney, si no hay más remedio.
8: ¿De cuánto estamos hablando?
7: Creo que lo que lleva recaudado la peli todavía no sé si le paga el sueldo a ella.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero. .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor.
9: Hola, buenos días, son las 8.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.

0: Una serie exclusiva de A3Player.
1: Hola, ¿qué tal? Soy la inspectora Castro.
2: La conozco. Es inspectora jefe del grupo de homicidios.
1: ¿Y tú eres?
2: Ágata Díaz, oficial de archivo.
0: Mireia Oriol es Ágata.
3: Ágata es autista.
1: Ágata es brillante.
0: Eva Martín es Lola.
4: Es desordenada, es caótica.
0: Dos mentes diferentes.
1: ¿Se puede saber qué haces tú en el archivo? Tendrías que estar en mi equipo.
0: El tándem perfecto.
1: ¿Cómo lo haces?
2: ¿El qué?
1: Ver lo que nadie ve.
0: Ágata y Lola. Ya disponibles solo en A3Player y cada domingo un nuevo capítulo.
5: A la hora de conducir, la carretera y las señales tienen que ayudarnos. Si están en mal estado, nos ponen en peligro a todos. Ahora puedes denunciarlas fácilmente en nuestra nueva plataforma. Entra en ponlefreno.com y marca la situación en nuestro mapa colaborativo. Nosotros tramitaremos la denuncia con la administración correspondiente.
6: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
7: ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
8: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
9: Per aconseguir-ho són fonamentals les escoles. Per aquests micròfons ja han passat unes quantes amb projectes tan interessants com programes de ràdio, documentals o anàlisi de llibres. Però també són clau les iniciatives que arriben des de les diferents institucions o entitats. Aquest és el cas del programa Edumedia, impulsat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya i les institucions europees per reforçar el pensament crític i les competències formatives.
10: Doncs per saber més sobre aquesta iniciativa, hem convidat avui a l'estudi el Xavier Puig, director de comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Què tal? Molt bon dia, Xavier.
11: Molt bon dia, Míriam.
10: És que a més és molt, molt curiós parlar amb un nen que no ha participat d'iniciatives que porten a terme les escoles en educació mediàtica, dels que sí que ho han fet, perquè aquí hem tingut molts nens que dius, com us informeu? No sé, mireu TikTok i... No, TikTok no.
11: Ho tenen clar, eh?
10: Instagram,
11: clar.
10: No, sí, sí. Hem d'anar a la font i tal. I quan parles amb algun nen que... No, mira, a TikTok m'han dit que...
11: Sí, la teoria...
10: És curiós i és important que seguiu fent aquesta feina.
11: No, totalment, la teoria la tenen molt, molt clara. Vull dir que això també ho detectem. Ara, després, les dades ens posen de manifest que sovint no és així. L'altre dia estava veient unes dades, per exemple, una estadística que em sembla que era de l'Organització de Consumidors, que parlava de la quantitat de joves que estan caient amb estafes econòmiques o amb tema dels jocs online. I tot això, al final, quan parles amb aquests nanos, que alguns dels quals han pogut caure amb aquest tipus d'estafes, bueno, és que em va sortir un youtuber amb un Lamborghini que em deia que lo fàcil que era guanyar diners en una setmana, no? Clar, al final, doncs, una mica el que nosaltres intentem és inculcar-los aquest esperit crític, no? I una mica la feina periodística, també. Aprofitem per explicar, doncs, com treballem els periodistes, com ho feu vosaltres, també, aquí a la ràdio, no? Verifiqueu, contrasteu, aneu a buscar fonts que siguin fiables, i, per tant, és l'única manera que creiem que podem tenir una societat mínimament crítica, ben informada, i que fins i tot també té tota la part de salut democràtica que després s'acompanya. Jo sempre he pensat que l'escola està per ensenyar i els pares estan per educar, i que s'ha de fer una feina conjunta, òbviament, i per tant tot el que s'aprèn a l'escola després s'ha de ser reforçada també amb l'educació dels pares, no? Entenem que sí, i aquí també, si em permets ara fer una miqueta de propaganda d'un altre programa que també tenim, com que també es diu Edumedia, sí, però que està més orientat a la gent gran. Es diu Com detectem les notícies falses, i a més que res perquè vam veure que el col·lectiu de la gent gran també és un col·lectiu vulnerable. Aleshores també estem fent aquest tipus de tallers molt orientats per pares i mares, i també per, doncs, per aquestes persones grans que a vegades poden ser fins i tot víctimes d'estafes per no tenir prou coneixements de l'era digital.
8: Alfabetització mediàtica i informacional explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència. Onda Cero Tarragona.
12: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
13: Con Borja Terán, que me sorprende con esta sintonía de una serie. Pero
14: ¿te acuerdas tú de Dallas?
13: Sí, yo la recuerdo porque yo tengo una edad. Pero no sé si buena parte de la audiencia también recuerda esta serie. No lo sé.
14: Una serie...
13: ¿Cuántos años tenías, Borja?
14: Es que ¿sabes qué pasa? Que duró muchísimos años. Empezó en el 78 y terminó en el 91.
13: Madre mía.
14: O sea, que duró mucho y era un culebrón. Era un culebrón de estos que son larguísimos, que suman muchas generaciones, y que había un malo muy malo que se llama...
13: JR. Sí.
14: Claro.
13: Cantaba Pepe da Rosa sobre JR.
14: Ay, es verdad, lo pusimos una vez aquí en la radio. Pero fíjate, yo es que esta semana, cuando vi el fútbol la semana pasada, que jugaban en Dallas y vuelven a jugar la selección en la semifinal.
13: Claro, vale.
14: Claro, esta es Dallas, ahí. Es la serie Dallas.
13: Dallas, Dallas.
14: Claro, que tenía una cabecera y yo me puse a ver cosas de Dallas y veo que desde el año 78 Dallas no ha cambiado nada. Y yo creo que incluso hablamos mucho de que los Simpson se adelantaron al futuro. Pues Dallas también.
13: ¿Sí? ¿Por qué? Sí. ¿Qué te basas?
14: Porque me baso en que, fíjate,

0: Consigue hasta 1000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: En verano es tiempo de soñar. Soñar con la playa, con la montaña o con volver al pueblo. Con esos momentos en los que piensas, estoy donde quiero y sobre todo, con quien quiero.
2: Porque los mejores sueños son los que se comparten. Ya está a la venta la Lotería de Navidad en tu lugar de vacaciones. Y si cae aquí, Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
4: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
5: Avui ho farem coneixent un projecte universitari que ha estat premiat per la Generalitat de Catalunya.
6: El projecte porta el nom de Temis i és una solució tecnològica per identificar en temps real si una notícia és falsa o no. I l'ha ideat un equip de 3 estudiants del grau en Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat de Manresa, la Clara Coma, la Vital Faquer i Laia Faquer.
5: Per conèixer aquest projecte tenim comunicació amb dues de les seves creadores, són la Clara Coma i també la Vital Faquer. També podem parlar amb la Maria Teresa Clotet, que és la mestra que imparteix la matèria d'emprenedoria a la Universitat de Manresa.
7: Bàsicament vam desenvolupar aquesta idea basant-nos en dos vessants, que és l'extensió i l'aplicació.
8: L'extensió és doncs, per plataformes, que et surt una notificació, tu quan vas fent scroll per TikTok, per Instagram, per YouTube, et surt una notificació on bàsicament et surt que la notícia és falsa i t'adjunta la informació real i d'on ve realment aquesta notícia. Considerem que podria ser integrable doncs, a l'Instagram, al TikTok i a l'I, i és això que és una verificació instantània del contingut.
5: Un tema més interessant, sí, esperem que acabi veient la llum, perquè em sembla de moltíssima utilitat. És curiós perquè la verificació de notícies doncs, està relacionada més directament doncs, amb nosaltres, no? Amb els periodistes, i el desenvolupament d'una aplicació doncs, potser està més relacionada amb la programació o la informàtica. Maria Teresa, com va néixer la idea d'impulsar aquest projecte en una carrera d'ADE?
9: És l'assignatura d'emprenedoria. I en aquesta assignatura el principal objectiu és posar en contacte el món de l'emprenedoria doncs, amb els estudiants. Intentant fer-ho el més real possible, vam decidir participar a l'AIFES. Clar, a l'AIFES es plantegen reptes reals d'empreses i institucions reals. Llavors, tots els alumnes del curs van seleccionar reptes i van fer un projecte per intentar donar una resposta en aquest repte. I les noies de Temis es van presentar i van tenir molt èxit.
4: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat, a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
3: Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
10: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
11: El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Jorge Luis Borges.
12: Bueno, la frase es buena.
13: Muy buena.
12: Por eso aquí sugerimos. No decimos lea. Vea, escuche, ¿no?
13: Es muy difícil fomentar la lectura sin caer en el ridículo. Yo creo que bueno, hay que hablar con entusiasmo de tus lecturas, más que decir que leer edifica o que leer es sexy, ¿no?
12: Sí, exacto.
13: Háblale de libros concretos, de cómo te emocionan, igual que es más sexy.
12: Bueno, ya han escuchado a Miki Otero, también está Nuria Torreblanca, que te oigo ya de fondo, pero vamos a dar la bienvenida como oficialmente, como corresponde.
14: ¿Qué tal?
12: Y también está Santi Segurola. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
15: Muy bien, en Bilbao, con calor, ¿eh? Hay bochorno.
12: Sí, es que hace calor en todas partes.
13: Es que con Bilbao cuando se pone a hacer calor es el que mejor hace calor.
15: Sí, sí. Exactamente, mucho sueño, ¿eh?
12: ¿Tú llevas alguna camiseta de fútbol? Porque hemos estado hablando hoy en el programa de la moda de la camiseta de fútbol. Veo que ninguno de de los comancheros. Mira, hoy lleva
14: no.
12: nada.
14: Hoy me has pillado, ¿no? Sin la camiseta.
12: Sin la camiseta.
14: Reglamentaria.
13: Curaçao.
15: Tengo... Iba a decir que tengo, puedo tener mal aspecto en general, pero con una camiseta de fútbol ni te cuento, vamos. O sea, no, o sea que la dejamos y vemos el Mundial, ahora intempestivas, como

0: Doncs sí, anava a dir que una setmana més, però bé, amb tot el que ha suposat el futbol i totes aquestes coses, doncs ja no era tan habitual i podem tornar a recuperar la mítica, la tradicional, la meravellosa tertúlia dels Dimecrous amb la doctora Marta González Pelay i en David Morales. Clar que sí, home, som-hi!
1: Bravo!
0: Som-hi!
1: Bravo!
2: Bravo.
0: Ja estem aquí.
2: Bravo, bravo, bravo. La ja família Bravo.
0: Ja estem la família Bravo perquè, clar, teníem moltes ganes de poder tornar a fer aquesta tertúlia que bé, doncs ha tingut les seves baixes per cosa del futbol, que poc ens ho podíem esperar que al final doncs el futbol anés ocupant tot l'espai, i que ens anés traient tot l'espai, però bé, és que, escolta, el futbol és cada...
2: Vols dir? No. I ara?
0: És cada quatre anys.
2: Mai ocupa l'espai.
0: No, i total, com que és cada quatre anys això, bueno, doncs rai, no? Com que és cada quatre anys, ja en parlarem d'aquí quatre anys, Ah, bueno, no, que serà aquí, que serà... Ara, això ho fan d'organitzar-ho entre diversos països. Això que, saps, els hi dona per organitzar-ho en diferents...
1: Perquè un sol és molta feina.
0: És molt...

0: de feina, són molts partits, clar.
1: S'ha de repartir.
0: Ara n'hi ha tantes fases, 16avos, que si octavos, que si quartos, que si... ara el Carrillón, bueno, totes aquestes coses que van fent que és complicat. En fi...
2: Que per cert, ara que parlem de països i d'esdeveniments i tal, m'acabo d'assabentar avui que el Canadà l'any que ve participa a Eurovisió.
0: Ah, doncs mira.
2: Que cada vegada és menys euro.
0: Sí, sí, sí.
2: Bueno, i més visió.
0: Austràlia ja ho feia.
2: Sí, sí, per
0: això. Tant, clar, al final serà Mundovision, ja al final serà, no? Vull dir, és així. Vull dir que aquestes coses ja se sap com van i, bueno, com acaben. Bé, doncs jo us volia posar un petit àudio. Perquè escoltem fins on pot arribar la capacitat humana, no? de voler doncs ser capaç d'emular, d'imitar o de recrear, no? Fins i tot de crear noves tendències. No? I és que, per exemple, ara que s'ha estrenat aquesta pel·lícula dels Minions, doncs els Minions tenen una manera de parlar, banana, tal, bueno, no sé, allò que fan, no? Que, a més, tenen una manera, clar, molt curiosa de cantar. I l'altre dia, coincidint amb l'estrena de Minions and Monsters, van fer un concurs
2: de cantar cançons, sí.
0: Sí, de cantar cançons
2: amb idioma Minion.
0: I crec que ho podem escoltar endavant amb algunes de les meravelloses interpretacions que van fer. A veure si podem escoltar. Un segon... Aquí. Ai, espera, que no ho tinc ben posat, si no connecto el cable. Un segon.
2: Molt intel·ligència artificial, molt tot digital, però si no connectem el cable...
0: Sí, no, fer, és que a veure, vull dir, pobre, fa el que pot el meu d'això, a veure.
2: Mini va viver.
0: Sí. El millor és que no t'has de prendre la lletra. Puxi.
2: Així és una mica com quan cantàvem coses en anglès,
0: sí,
2: que no teníem ni idea del que cantàvem, doncs és el mateix.
0: És així. Pudatí, banana, i vas fent així, i escolta, és meravellós.
2: És com el sopa de caracol.
0: Yupi pa ti, yupi pa mi.
2: Yupi pa mi, guantanegui conxup.
0: Sí, sí, sí. Aquí som molt de yupi pa ti, yupi pa mi, perquè és una manera meravellosa de celebrar la vida, eh? Yupi pa mi, yupi pa ti, doncs escolta, està molt bé. Doncs el que dèiem, no?, que al final es tracta de ser capaços de deixar-nos sorprendre, com les notícies que sempre ens criden l'atenció. Escoltem alguna d'aquestes que aquesta setmana m'ha cridat l'atenció, a veure si la podem escoltar.
3: Prenderse fuego y saltar en llamas al mar. Es el reto viral de moda entre los jóvenes de Valencia. Se hacen llamar la banda del caballito y están poniendo en jaque a la policía con esta peligrosísima moda.
4: Patri, mi pregunta, compañera, es ¿qué va a ser lo próximo? Porque es que yo ya no di crédito. Bueno, os quiero enseñar esta imagen en directo porque este es el punto, este es el espigón desde donde los jóvenes saltan. Estamos hablando, lo ven ahí en directo, de una altura de más de 15 metros hasta el mar. Abajo además hay roca. Nos han comentado, Patri, que algunos incluso se lesionan, han tenido más de un percance. ¿Qué buscan prendiéndose fuego y saltando? Pues precisamente... Uno, nos decían, adrenalina, y dos, viralidad.
3: Prenderse...
0: Molt bé, uno, adrenalina, i dos, viralidad. Per tant, el que busquen, diu el vídeo de les notícies, és viralitat, no? És a dir, fins a on la gent està disposada ara a arriscar-se, no? Poden ser coses més banals, poden ser coses més arriscades, menys, no? Però que la gent... La sensació de perill no vol dir que no la tinguin, sinó que el que succeeix és que els hi compensa l'arriscar-se, i això és el que possiblement sigui el més perillós, perquè no és que no siguin conscients. Em dóna la sensació, ara m'ho comenteu, que no és tant de que no en siguin conscients, sinó que la recompensa és molt gran, per arriscar-se, no? I aquest és el problema de la viralitat, no?
2: Sí, sí, sí, tal qual. Ah. És que, bueno, veiem aquests reptes de gent que puja sense cap tipus de seguretat a edificis,
0: sí,
2: i
0: sí, sí,
2: per fer-se la foto i fer el vídeo des de dalt, pugen escalant per les façanes.
0: Que d'aquí ve el nom, de que edifici de pujar, eh? Edifici. Si fos fàcil...
1: És molt difícil.
0: Clar. A mi és que sempre m'agradava aquest acudit. ¿Cómo se dice...? Edificio en català, diu edifici. Jo ja sé que edifici, però si no, nunca voy a aprender. No? Doncs una mica era això.
2: Digues, bueno, digues. És que ara m'has fet recordar un. Què fa un arquitecte amb un urinal?
0: A veure...
2: Un pisito.
0: Doncs vinga, totalment, totalment, totalment, bravo. Doncs després d'aquests minuts d'humor que sempre fem per amenitzar una mica la situació, doncs és això, no? És a dir, estan disposats a qualsevol cosa per la recompensa, que en molts cops, ostres, perquè això de... anem a dir, males idees sempre hi ha hagut entre, no?, entre el jovent, de dir, va, vinga, aviam qui salta de més amunt. Això ha passat sempre, val? Però es quedava dins d'aquella tonteria tan absurda, no?, de l'adolescència, de fer-te el valent, no?
2: Bàsicament, el resultat era el braç trencat.
0: Efectivament, efectivament. Però, clar, ara es multiplica per 10, anem a dir, el risc i la recompensa. Poso les cometes, eh? La recompensa no és cap. Però...
2: La recompensa són els likes.
1: I la imitació, sí, per un millor.
0: Sí, sí, però o sigui, el que es busca és... aquesta repercussió tan absurda, no?, dels likes, sí, dels seguidors, que si ja hi callem els adults, si callem els adults, com no han de caure els adolescents en els que estan en una edat en què tota, diguem-ne, recompensa o realització o sentir-se identificat o sentir-se valorat, doncs és encara més necessari. Per tant... És totalment lògic que passi. El que passa és que, clar, és difícil que tingui límit, perquè la pregunta seria, les xarxes socials ho poden regular, ho poden vigilar? És molt difícil posar portes al campo, no?, com es diu.
1: Sí.
2: A Austràlia, per exemple, estan regulant el tema de que els menors no puguin tenir accés a les xarxes socials. Però és molt complicat, perquè al final sempre acaben buscant la manera de saltar-se les traves que es puguin posar. La pirateria, per exemple, des que existeixen els ordinadors, la pirateria existeix. És una cosa que no s'ha aconseguit eliminar. De la mateixa manera... Exacte, de la mateixa manera saltar-se determinats... Però és que, a veure, també hem de posar-nos en el punt de vista de l'empresa desenvolupadora d'aquella pàgina web, d'aquella xarxa social. Tampoc no té tantes facilitats per poder determinar que aquell menor és menor d'edat, justament perquè existeixen també unes lleis de protecció de dades.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: De manera que, clar, quan tens per una banda l'obligació d'evitar que els menors accedeixin, però d'altra tampoc no ho tens senzill per la normativa que existeix, per les lleis, doncs com ho fas? Jo crec que també estan una mica entre l'espasa i la paret.
0: Totalment, totalment. És molt complicat. Digues, digues, Marta.
1: Sí, jo crec que, a més, no és una qüestió de que les empreses... No és qüestió de casa... explicar què és, no? I, bueno, tenir molta... Com, igual que s'expliquen altres coses, s'educa amb altres coses, doncs això també explicar-ho, perquè que tot estigui tot regulat, tan regulat, tan regulat per llei, a mi tampoc em sembla molt correcte, que voleu que us digui.
2: Em sembla que
1: això és més una cosa de prendre consciència.
2: Sí, jo crec que hi ha el tema, hi ha una part que és educació a casa. El problema arriba quan, a banda de l'educació, hi ha d'haver un control a casa.
0: Sí.
2: I aquestes noves generacions superen en coneixements a la generació que els precedeix.
0: No, clar.
2: Per tant, aquí és on es complica la cosa.
0: Sí, sí. Sí, és complicat i realment, bé, no deixa de sorprendre'ns, no? El que passa és que, clar, jo aquí el que veig és aquest efecte multiplicador, no? Perquè abans, doncs, sempre podia haver aquest seny, no? Jo poso l'exemple més exagerat i més perillós, no? Això del balconing, no? Que fan sobretot els britànics, no?

0: que, clar, la imprudència i l'esbojarrament de l'adolescència et pot fer no percebre tant el perill, no?, com de totes aquestes coses tan perilloses, no? Però, mira, pot ser que la cordura acabi apareixent, però, clar, quan hi ha una recompensa, quan al final hi ha una recompensa de dir, mira, és que amb això ens farem virals i serem més coneguts i serem els més guais, no de la classe, sinó igual del país, no?, per dir alguna cosa, i poso moltes cometes perquè no és així. El servei suposo que està molt més disposat a cometre aquestes bogeries, no? I a mi és el que em preocupa més de com posar límits. Perquè al final, bueno, sí, hi haurà... Però només que hi hagi un sol cas, que n'hi ha molts, eh? Però un sol cas en el que, per això, una imprudència acaba en fatalitat, jo penso en aquelles famílies i se'm trenca el cor. Per tant, és molt difícil, no? Perquè això sempre suposa haver de prevenir, no? Haver de ficar la xarxa, no? I és molt complicat de ficar en aquesta xarxa, en aquesta paràbola que dèiem. Escoltem alguna altra cançó d'aquest concurs de Minions, perquè crec que ens acompanyarà al llarg de la nit. Escoltem-lo.
1: Banana on the floor by Bruno Minion.
0: Bruno Minion, eh? Molt bé.
2: Bruno Minion.
0: Molt bé, endavant.

Quina capacitat de... Quina meravella. Veus el que diem, no? S'ha de fomentar la creativitat, no? El poder fer, doncs, coses creatives. Escoltem alguna altra d'aquestes cançons que van fer.

0: la por, eh? És llupi pa ti, llupi pa mi totalment, eh? I estem escoltant els millors moments, eh? És que clar, és gallina de piel, eh? Sí. Papapuixi, papipé, eh? A més, sempre pots repetir un tros de llet. I s'entén més la lletra que en moltes cançons del Bad Bunny. Fixa't què et dic, eh? Sí.
1: El Bad Bunny no se li entén res, eh? Moltes vegades.
0: Jo entenc més el Minion que...
1: Sí, perquè la veu aquesta aguda a vegades fa com que sigui com una mica més clara.
0: Però clar, s'entén més. Sí, sí, sí. Anava a dir, bueno, anava a dir vocalitza més. No, vocalitza. Vull dir, l'altre no.
1: Sí, dona la sensació de que vocalitza més.
0: Sí, sí, els Minions vocalitzen més. Bueno, en fi, escolta, el que dèiem, no? La creativitat, no? Però clar, la creativitat parteix... Hi ha una cosa que em sembla interessant i que podria ser un debat que pot semblar... molt filosòfic i no ho és tant. Per què és més difícil la creativitat? Perquè implica una formació, perquè implica un talent, perquè implica dedicar-hi temps. I ara, molta viralitat es vol aconseguir que no et porti temps, que no et porti preparació, que
1: tot
0: no et porti...
1: Tot ha de ser ràpid.
0: Tot ha de ser instantani, per tant, no sí. necessites preparació per saltar, com dèiem, d'un d'això, no? La castanya te la pagaràs igual. És a dir, però per cantar com cantaven aquestes noies, els Minions, s'ha de saber cantar, s'ha de tenir gràcia, s'ha de tenir talent, s'ha de saber afinar, una sèrie de coses que impliquen un esforç, una creativitat, un enginy, no? Igual com és, doncs, la gent que, per exemple, doncs jo què sé, que fa, doncs, pels carnavals de Càdiz, les xirigotes, o el que sigui. És a dir, implica creativitat, implica art, implica, doncs, originalitat en les disfresses, no?, o en el que sigui. Això és el que ha de ser viral, no?, perquè implica un esforç, no? El que no implica esforç, entre tots, sé que és molt difícil, és el que hauríem d'intentar, doncs, saber educar, no?, com ens indicava una mica la Marta, de saber explicar que hi ha coses que tenen mèrit i coses que no ho tenen. I jo crec que és important saber diferenciar el que té mèrit del que no ho té, no? Possiblement.
2: A més, que hi ha una cosa que em fa molta por, i és que cada vegada me n'assabento més d'aquesta recerca de la viralitat, però que està basada en la violència o en la ridiculització de l'altre.
0: Totalment d'acord.
2: I cada vegada va en augment, això.
0: Sí, sí.
2: Veia un vídeo d'uns xavals que estaven fent directes i el que es dedicaven és anar a pegar gent pel carrer, directament. Si això és si això és el que pot donar-te visionats i el que pot donar-te likes, jo crec que em baixo d'aquesta societat.
0: Sí. No, és realment complicat i jo el que trobo és que diu molt de la problemàtica, no?, que ha comportat les xarxes socials, no?, que com tot el que és arriba, no?, per canviar i que no té marxa enrere, hi ha moltes coses que ens adaptem ràpid i n'hi ha moltes que és molt difícil que es puguin corregir, no?, o que agafin un camí més normal, no?, com si diguéssim. I aquesta, sens dubte, és una de les característiques, no?, el fet de que valgui qualsevol cosa, no?, per viralitzar-se i per arribar. I això, la competitivitat també és molt gran. Això no deixa d'anar molt en la línia del que jo em canso de discutir, perquè crec que és un problema que ho donem per fet, que, per exemple, en qualsevol persona que t'expliqui com s'han de fer, no?, i els gurus, alguns gurus del màrqueting, no?, ho defensen, no?, és que si vols fer un vídeo a les xarxes socials, t'ha d'enganxar, no?, el concepte del ganxo, t'ha d'enganxar en els primers més 2 segons. Dic, mira, escolta'm una cosa. A veure un moment. El Padrino no t'enganxa en els 2 primers segons. Lo que el viento se llevó no t'enganxa en els 2 primers segons.
1: És el que anava a dir. Les pel·lícules moltes vegades has de veure un tros.
0: Home, un tros. S'ha de veure tota. Si no, no es pot opinar d'una pel·lícula.
1: Que, o sigui, per veure si aquesta pel·lícula... Perquè, clar, és com els llibres. A vegades els llibres també passa una mica el mateix. Comences a llegir un llibre i dius, oh, quin rotllo. I després continues una mica més i dius, escolta'm, no, mira.
0: Allò que no se puede juzgar un libro por las tapas, no? Doncs el problema és que ara estem decidint per les tapes. I hi ha qui ho diu rotundament, no? És que si no els enganxes en els primers dos segons... Mama, mira, perdona. Si en els primers dos segons jo els necessito enganxar, és que no és el meu públic.
1: Clar.
0: Mm-hmm. Perquè és un públic que no vol escoltar. I això, Marta, també ho estem veient, digue-li la docència, David, digue-li la locució, tot el que sigui, de que tot ha d'enganxar des del principi. Ens hem tornat tarumbes?
1: Sí.
0: Quantes parelles s'han agradat i el primer dia o es van conèixer a l'escola o a una, o una activitat i el primer dia no es van agradar? I s'hi han casat i els hi ha anat bé, saps què vull dir? És a dir que...
1: I ha durat
0: possiblement més que els que es van enganxar molt al principi, no? Sí. Doncs el que et vull dir és que, clar, quina... És que tots hem de passar llavors per aquest tubo? O sigui, tots hem de passar pel tubo de que el que no enganxi en els primers dos segons ja no m'interessa, ja no capta la meva atenció? Mm-hmm. Doncs crec que aquest és també un dels problemes dissociats que porta les xarxes tipus Tinder i aquestes coses, no? De que, clar, de que la gent, bueno, és que si no de seguida no d'això, ja el siguiente. No, escolti, com va això? És que això és totalment... una bogeria de la immediatès i de siguiente, no? El next, sí. No? Que es diu, ja sigui, doncs això, en una aplicació de lligar o una aplicació de vídeos o del que sigui. I això, Marta, suposo que també t'ho trobes a la universitat.
1: Sí, clar. És que mira, i això també et diré que quan comences, per exemple... a investigar, moltes vegades comences a investigar i hi ha coses que dius, quin rotllo, això... No...

0: després agafes allò en un altre moment,
1: sí,
0: i allò que et semblava un rotllo al principi,
1: sí,
0: és superinteressant.
1: Efectivament.
0: El que passa és que has de, una mica, has d'aprofundir una miqueta més, donar-li una mica de temps, deixar-ho una mica refredar. Com que ara no tenim paciència per res, perquè tot ha de ser ràpid, ràpid, ràpid, ràpid, ràpid, doncs clar, passa això. La gent no té paciència per aguantar, per gaudir de... Perquè al final la paciència és una mica gaudir del moment, no? Gaudir de la situació, gaudir del llibre, de la
1: pel·lícula. Deixar-te sorprendre, deixar-te sorprendre, esperar a veure quina història, per què comença l'inta, no?
0: Exacte.
1: La curiositat de descobrir el per què d'una determinada manera. Clar, t'ho imagina't, no? O dir, jo què sé, l'inici de 2001 o una odissea en l'espacio, no? Per exemple, del Stanley Kubrick, que als primers moments pots pensar, ostres, això va de monos, no? I de monos llençant... Clar, monos llançant pedres, no? Doncs ja m'explicaràs. I clar, però és que tot consisteix en l'esperança de que tu estaràs tota l'estona escoltant allò, no? Així estan pensades les òperes, la música clàssica, així està pensat tot durant generacions, no? No la moda dels 50, dels 60, no, durant generacions, durant segles, no? S'han fet les peces artístiques per ser contemplades o ser escoltades durant temps, garantint que escoltaràs tota l'obra o que veuràs tota l'obra. I clar, hem de donar per descomptat que si en els primers 2 segons no agrada, no d'això. Per exemple, David, ho hauràs vist, quan intenten viralitzar segons quines entrevistes, et fiquen 2-3 respostes, 2-3 respostes de preguntes diferents en els primers 5 segons. No, mira, escolti, a mi si em fas, si em parles així, és que no m'interessa l'entrevista precisament perquè ja m'estàs desengranant preguntes que potser fins aquí 20 minuts no les escoltaré. És que jo no va així. Prefereixo que primer m'expliqui bé a l'entrevistador, l'entrevistadora, qui serà el convidat, quin serà el tema, i ja arribarem a les coses que em puguin sorprendre. Però si tu em crees un ganxo i m'he d'esperar, precisament a mi em genera un efecte contrari, de que ara estaré esperant aquesta pregunta, en lloc de deixar-me portar per les preguntes i cap on vagi la conversa, que és el que a mi m'interessa. Ho has vist, no, David, també,
2: en aquests
1: vídeos?
2: Sí, sí, i tant. Clar, és que al final... Però estem una altra vegada en el de sempre. Es busca la viralitat i de fet, això és una mica el que passa quan entrem a Twitter o quan entrem a Facebook o quan entrem... El que es busca també és el clickbait. Doncs sí, sí. Estem en el mateix. El que es busca és aquesta viralitat, aquest clickbait, aquest enganxar. I moltes vegades després d'allò que ens ofereixen, el contingut real poc té a veure de si mirem tota la resta de l'entrevista o tota la resta del contingut. Poc té a veure amb aquell trosset que ens mostren.
1: Sí. És com que busquen allò, els mejores momentos i te'l posen al principi, no? Mira, escolti, els mejores momentos, en tot cas, després. però no abans, perquè és que
2: com en nits de ràdio, els caps de setmana.
1: Exactament, exactament. Vull dir que no podem ficar els millors moments abans de que passin, saps què vull dir? Vull dir, és que això funciona així. Vull dir que és d'aquelles coses que a mi em costen d'entendre. Però bueno, fem una petita pausa. No, però tornem, de seguida tornem.
0: Vale.
1: Més Nits de Ràdio, fins ara mateix.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Serrano.

Estava pensant que no de cop i voltes comencessin a jugar un altre partit de futbol, o hi haguessin penals, o hi hagués qualsevol cosa. Dic, ja tornava la connexió amb por, de dir que ja si no podrem tornar perquè tornarà a haver algun partit, però no n'hi ha avui, i per això podem fer el dins de ràdio, tot i que aquests dies un dels temes claus de l'actualitat, i la comentem també a la tertúlia dels dimecres, evidentment, és el tema d'aquesta calor que està fent a tota Europa, que sembla ben bé, doncs, els moments màxims d'agost, no?, que podria ser, que els tenim a juliol, però sobretot per tota Europa, no? És a dir, no només on aquí podríem estar més menys acostumats, no?, a aquestes calorades, sinó també a tota Europa, amb el que suposa

0: de quan no s'està preparat, no? I aquí és on, yeah, on hi han hagut moltes imatges que s'han viralitzat, no? Per exemple, doncs, de vies de tren, no?, que es desfeien, no?, de carreteres que es desfeien, no? Yeah. I aquí és on dius, ostres...
1: D'això i de batalles campals al Lidl.
0: També pels aires acondicionats. Clar, per aires acondicionats. Perquè el cas concret de França és un cas en el que durant molt de temps s'ha volgut fer una política de dir no feu servir ventiladors ni aires acondicionats ni coses d'aquestes pel canvi climàtic. Però clar, quan el canvi climàtic t'afecta, precisament el que vols és posar-hi una mica de remei, no? I ja sé que nosaltres intentem...
2: Sí, no morir-te de calor.
0: Correcte, correcte.
1: Però i a més, literalment, Marta.
0: Sí, sí.
1: L'augment de morts que hi ha hagut en aquests darrers dies per les onades de calor ha estat considerable, tenint en compte les mateixes èpoques d'altres anys.
0: Sí, sí, sí, sí, exactament.
2: No, que a mi em fa molta gràcia, perquè tota aquesta gent que investiga o treu aquestes normes o aquestes asseveracions, després ells viuen amb una bombolla d'aire condicionat.
0: Segur, segur.
1: Sí.
0: Sí, sí, una bombolla climàtica, no, en aquest cas.
2: És
0: sí,
2: que és així.
0: Sí, sí,
2: que és com l'empremta del monòxid de carbon, que resulta que tot les cimeres que es fan, tots van amb els seus avions, cada un amb un avió, amb despesa de combustible i de contaminació.
1: Mm-hmm. Perdó, bueno, però és que, Marta, parlàvem de l'aire condicionat.
2: Sí.
1: No hem d'anar més enllà de l'edifici de la Comissió Europea. La Comissió Europea és un edifici que crec recordar que té 13 plantes,
2: sí,
1: de la vuitena a la tretzena. És on hi ha von der Leyen i companyia,
2: sí,
1: una mica tots els comissaris de la Unió Europea, és on estan ells. De la planta 1 a la planta 7 és on estan els curritos, els funcionaris, una mica la classe baixa, la plebe d'allà de la Comissió Europea. Doncs es va ordenar apagar l'aire condicionat entre les plantes 1 i la 7.
0: Quines penques. Quines penques.
1: I la planta de la 8
2: la
1: a la 13...
2: Von der Leyen...
1: Estava amb el seu aire condicionat.
0: Fresqueta.
2: Saps com li diuen, no? Sabeu com li diuen?
0: Com li diuen, Marta?
2: La Von der Pony.
0: Ah. Que en un moment m'he endut un petit ensurt.
2: Que li van matar un llop, li van matar un poni.
0: Ah, mira, veus?
1: Ostres.
2: Ella que estava a favor dels llops, i ara està en contra dels llops.
0: Ara està en contra dels llops.
2: I per això li diuen allà així una mica...
0: Sí, sí, sí, sí. No, no.
2: La senyora Von der Pony.
0: Von der Pony, sí, perquè l'altre hagués sigut una mica... Diu, saps què passa, David? Marta, que també estava en contra de les...
1: Ah, no,
0: diu, i ara s'ho ha repensat, saps què vull dir? També podria encaixar.
2: Ells estan en un ambient de confort,
0: sí, sí,
2: i els altres estan suant la gota grossa.
0: Sí, sí. No, si estan... Bueno, i home, jo...
2: Suposo que, a més, tampoc no en deixen tant, perquè, clar, una persona que està tan... amb tant agòbio de calor i tal, quan no estan acostumats, a més, perquè moltes d'aquestes persones no estan acostumats. Nosaltres estem més acostumats, perquè hem tingut sempre més calor, però em sembla, a més, em sembla tan, bueno, tan fora de lloc, vols que et digui.
0: Sí, sí, és terrible.
2: Perquè, clar, sempre és el mateix. Els que dicten aquestes o aproven o aconsellen, sempre és un consell des del seu confort. Mm. I tu ja t'espavilaràs.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Allò de consejos vendo que para mí no tengo.
0: Home.
2: Exactament.
0: Absolutament.
2: Exactament.
1: La sabiduría popular.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Que és molt, a vegades és molt sàvia.
0: Sí, sí, sí, totalment. Doncs, clar, bueno, nosaltres des d'aquí l'únic que podem fer és intentar que ens escoltin de la primera a la setena planta, perquè intentem fer una ràdio fresca, una ràdio dinàmica que refresqui l'ambient, però, clar... A veure, deixa't estar on hi hagi un bon aire condicionat o un ventilador, oi? Doncs això és... Home. No només és qualitat de vida, és supervivència.
2: És supervivència, exacte. Ja no és allò de dir, bueno, és que estic en un confort... No, no, no,
0: no.
2: És que he de sobreviure, si no...
0: Sí, sí.
2: Em moriré, no sé si arribaré demà, la setmana que ve.
0: Llavors, aquí és on ve.

0: veus que doncs i tots aquests diners que suposen, no? Doncs els pressupostos, el, que s'obtenen pels impostos i tot això, doncs hi ha una part que hauria de ser molt més preventiva, no? Molt més d'intentar doncs preveure aquestes, aquestes possibles situacions per posar-hi fre doncs d'una manera més, més activa, no? Més preventiva. Digue-li buscar més refugis climàtics, no? Que seria zones més amables, o no? Tipus toldos, o el que sigui. És a dir, però que això estigui pensat ja amb temps, perquè que no els agafi de noves, no? Si porteu anys parlant del canvi climàtic, que ja veuràs quan arribi la calor, bueno, doncs ja la tenim aquí, fem alguna cosa, no? O com va això? O només era per avisar-ho?
1: Mira, en això, David, em recordes a una cosa que és que em té molt emprenyat,
0: Sí.
1: Que és el tema dels incendis.
0: Exacte, exacte.
1: Que és que estem vivint una altra vegada el mateix que vam viure l'any passat, o que vam viure fa 2 anys, sí, o que vam viure fa 3 anys, sí, o 4, sí, sí. O 5, o 6, i així podríem anar mirant enrere en el pas dels anys. Cada any hi ha incendis. Cada any es diu que s'han de posar mesures, que s'ha de fer, que s'ha de fer, i no es fa. I cada any tornem una altra vegada al mateix de sempre. Amb una espurna que es genera, sigui com sigui, m'és igual si... Ara parlo de l'incendi de les Gavarres, però podríem parlar de qualsevol incendi. En aquest cas ha estat per una persona que feia unes feines. Tampoc no culparé a l'obrer, ni culparé a ningú. No és qüestió de culpar ningú ara.
0: Exacte.
1: Però sabem que d'una manera o d'una altra els incendis doncs acaben produint-se, sigui per un accident, sigui provocat, però és que després el problema és que no es posen les mesures suficients de les quals es parla cada any, de fer els tallafocs, de... I moltes vegades, un dels problemes que hi ha és que no s'escolta la gent del territori.
0: No s'escolta la gent que en sap.
1: No s'escolta la pagesia. S'està ofegant la pagesia a nivell administratiu, a nivell econòmic. Són els que millor coneixen el territori. No se'ls està deixant moltes vegades eliminar un arbre, perquè s'han de demanar uns permisos, perquè... i no se'ls concedeixen. I després són els primers que estan allà, quan hi ha un incendi, i són els primers que estan allà amb la maquinària per fer tallafocs, i són els primers que hi posen el cos. De manera que jo crec que la gent que està en els llocs de decisió, que són els departaments, haurien de trepitjar una mica més el terreny, haurien de parlar amb aquesta gent, que són els que coneixen, haurien de pensar una mica en com es feien abans les coses perquè no hi hagués aquests grans incendis. Pensem en, per exemple, ramats que puguin estar netejant el sotabosc, perquè aquest any continuem tenint el sotabosc fet un desastre,
0: Sí, sí, sí.
1: I, a més, en un any que ha plogut molt, que s'ha generat molta vegetació i ara s'està assecant. Quan s'asseca, què passa? Doncs que allò és llenya, és combustible, molt fàcil per qualsevol incendi.
2: Clar.
1: De manera que... És que a mi el que m'agradaria és que en tot s'actués amb seny. No s'actua amb seny. S'actua prenent decisions des de despatxos sense comptar amb la gent que realment en sap. Perquè hi ha gent que, en teoria, en sap molt i pren decisions, però després veiem els resultats que tenen. I això ho podem aplicar als incendis i a moltes altres coses que estem veient en política.
0: Sí, totalment.
2: És que l'ordinador, la pantalla, les reunions, el despatx, ho aguanten tot. Sí. Però després la realitat i la materialització d'allò és diferent.
0: Que interessant. Sí, sí.
2: Has parlat amb la gent del territori? Has parlat amb els tècnics que coneixen això? Perquè, clar, si ens posem a parlar de tot i no sabem... O sigui, clar, sí, perquè ara amb internet tothom sap de tot. Busca i jo sí, jo he llegit això i he llegit què? 2 titulars o un paràgraf que això no és llegir. Això és tenir un titular una miqueta més llarg, no? Però el tema dels incendis, això se sap de tota la vida. David, estic d'acord amb tu.
1: Uh-huh. És que...
2: No es fan tallafocs.
1: És que aquest és el problema. És que no s'estan fent realment tallafocs.
2: No, clar, i els tallafocs són... Jo me'n recordo, de petita, quan anaves a les carreteres, que es veien els tallafocs,
1: sí.
2: Les muntanyes es veien amb els caminets aquells, com el meu pare sempre deia, mira, un caminet, no sé què, ens ho explicava l'eix. I ara no hi ha res.

0: la funció, que és la funció de mantenir el sotabosc. És que, clar, si anem perdent ramaders, anem perdent aquestes persones que poden estar allà per ajudar a fer el manteniment. I a sobre, tampoc no hi posem diners, no, doncs, no sé, al final acabarem...
1: Quantes coses es subvencionen que no tenen el mateix retorn per tota la població, no? Vull dir que al final...
2: Que no serveixen... serveixen per una molt petita minoria.
1: Exactament, exactament. Eh? Pues això és de primera necessitat, precisament, no? Que hi hagi gent que s'hi dediqui a això. I com que no és rentable o és molt poc rentable, doncs és lògic que hi hagi menys gent que s'hi vulgui dedicar. Bueno, pues oferim unes ajudes a canvi de que verdaderament sempre amb una regulació, sempre amb un seguiment, de que no és qüestió de regalar els diners. Es tracta de subvencions, com passa amb el cinema, per exemple, no? Que si no, no s'explicarien segons quines històries, oi? Mm-hmm, és important que sigui una indústria i un motor. Doncs això també. Saps què vull dir? És que al final...
0: És que aquí ens hi va la vida.
1: Exactament.
0: Realment. Exactament. És que ens hi va la vida. Perquè després, quan passen aquestes desgràcies, no és ni la primera, ni la segona, ni la tercera vegada que veiem després la gent que ha d'estar allà en primera línia, bombers que moren a causa d'aquests incendis.
1: Sí, sí, terrible.
2: No, sí, sí. I a més que es perd molt de terreny que potser doncs, és útil per la vida.
0: Sí,
2: i per la vida posterior, o sigui, que costa després uns anys refer tot allò.
1: Sí, sí.
0: Biodiversitat sí. I la quantitat d'animals que moren en un incendi.
2: Exacte.
0: Que això, moltes vegades, és que preferim ni pensar-ho, perquè ens moriríem de llàstima de saber la quantitat d'animalons que moren.
1: Sí, sí, sí. No, exactament, exactament. Pensem això, no?
2: Si us recordeu, era Galícia, em sembla, que l'any passat, una granja que va sortir, que era jo no vaig poder ni mirar els cavalls i les vaques que havien mort. Sí, sí. Estaven allà mort, bueno, horrible, eh?
1: I això, si pensem...
2: Imagina't quin patiment, pobres animals, no? Perquè... No, segurament que no podien sortir ni podien fer res. O sigui,
1: I això, quan pensem ja en els animals grans, no? Els animals que deixo, però pensem quanta diversitat, quants petits animalons hi ha, no? Des d'ocells a conills en el bosc, no? És a dir, que són centenars de milers, no? de vides que s'han troncat per una mala decisió, no? I sempre diuen, no, però és que incendis naturals sempre n'hi ha hagut, sí, d'acord, però és que es tracta de minimitzar-lo, no? Les possibilitats de que això succeeixi i posar recursos, no? I que els recursos realment siguin... Començant pel territori seria important, eh? Que aquí som molt generosos amb molts països i amb molta gent, però potser primer hauríem d'intentar solucionar segons
2: ens hauríem de mirar una miqueta més al voltant, eh?
1: Sí, sí. Perquè
2: al voltant més pròxim.
1: Però queda molt bé dir que subvenciones segons què, en lloc de dir que subvenciones coses pel territori, pel quilòmetre zero, per la societat que vols construir i al final pels ciutadans que et paguen els impostos. És curiós, eh? Però a vegades s'ha d'explicar això. Eh?
2: Efectivament. No, el que deia el David Morales té raó. Molta gent comenta, perquè clar, com que ha plogut tant aquest any, la gent diu, aquest any els incendis, no, precisament, és l'any més perillós, perquè hi ha molta vegetació.
1: Sí, molta vegetació que s'asseca quan fa tanta calor, i per tant és molt més el que pot fer que prengui més ràpid, no? Com si diguéssim...
2: Efectivament, perquè a més estem més frondós, o sigui que és molt més ràpid l'extensió del foc, no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, perquè comença a cremar per sota, no per dalt, no? Com si diguéssim...
2: Clar, per això. Sí, quan està allà dalt ja, imagina't.
1: Sí, sí. Aquest és el tema. En fi, anem amb alguna cosa que ens pugui cridar més l'atenció per acabar la tertúlia dels dimecrous, com són les coses que ens porta la Marta González Peláez. Marta, tens alguna coseta avui?
2: Sí, tinc cosetes.
1: Té cosetes, David.
2: Sí, ara, avui parlaré del cervell humà.
1: Val, molt bé. Doncs endavant.
0: Eh? A Nits de Ràdio, avui parlarà del cervell humà la doctora Marta González Peláez.
1: Sí, senyor.
2: Moltes gràcies.
1: Sí, senyor. Molt millor que no té cosetes, cosetes. No, no, sí. Ja, ja ha estat ben triat, això.
0: És que estava entre això, la cosa està que arde, però...
1: Sí, no. Sí, no, ben fet, ben fet, ben fet.
2: Que... El celebro, el celebro.
1: Sí, sí, sí. Doncs ho celebrem, que hagis triat aquesta...

0: aquesta opció. Doncs endavant, sí. Marta, parla'ns del servei.
1: Que, bueno, estava mirant l'altre dia...
0: Objecte
1: perquè...
0: que no tots els éssers humans sembla que tinguin, però bueno, sí.
1: No, exacte. Mira, estic ara fent una cosa per la tesi, que estic investigant una miqueta el tema del cervell, o de les parts dels, que ja ho havia fet per l'altre doctorat, però... I vaig pensar, mira, parlaré del cervell humà...
0: Molt bé.
1: I dels primats, eh? El cervell és el que més ens diferencia dels humans de la resta dels primats.
0: Uh-huh.
1: Hi ha un estudi publicat per a Science, a la revista Science, que ha analitzat mostres de teixit, perquè, clar, el teixit... nosaltres tenim un cervell que ha evolucionat molt.
0: Uh-huh.
1: És l'òrgan que més pesa, no el més gran, perquè l'òrgan més gran del cos humà és la pell.
0: Uh-huh.
1: Però el cervell és el que més pesa, no?
0: Val.
1: O sigui, allò de que el saber no ocupa lugar, però sí pesa, no?
0: Això pesa, eh? Pesa. Sí, sí. Aunque a quien le pese, ¿eh? Le pese a quien
1: això
0: le
1: mateix.
0: Pese. Sí, sí, sí.
1: I,
0: sí.
1: I la matèria gris, eh? La matèria gris, pues, pesa i té volum, no? Llavors, bueno, pues, s'ha fet, bueno, aquest estudi, que s'ha fet en diverses universitats, també el CSIC i a la Universitat Pompeu Fabra.
0: Uh-huh.
1: Llavors, bueno, han arribat a la consideració de que els primats són intel·ligents com nosaltres, però els hi falten algunes connexions neuronals.
0: Uh-huh.
1: Eh? Perquè, les neurones són les connexions, són els endolls, no? Els cables que
0: sí,
1: tenim.
0: Sí. Allò quan diem, mira, aquesta persona no connecta, doncs vindria a ser això, no. Sí, sí, sí.
1: Sí, de veritat, és una mica com l'ordinador, que al final has d'enduiar. Perquè moltes vegades la bateria no funciona.
0: Hi ha coses que no es comuniquen aquí.
1: Si no té
0: aquí.
1: Cable, no funciona, no?
0: Sí, sí.
1: Bueno, els nostres cervells són 3 vegades més grans que els dels ximpancers, pues perquè tenim el que deia, no? O sigui, l'investigador de la Pompeu Fabra, que és el doctor Tomàs Marquès Bonet, pues, ha fet un estudi amb els cervells humans, ha agafat 247 mostres de teixit de 16 regions del cervell implicades en el comportament i el procés cognitiu del nivell, no? Perquè sempre diem que els primats, els ximpancers, són igual d'intel·ligents que nosaltres. Molta gent ho diu, això, però no és veritat. O sigui, ells són imitadors.
0: Mm-hmm.
1: I quan imiten, dona la sensació... Són imitadors i observadors,
0: mm-hmm.
1: però no tenen la capacitat intel·lectual, la capacitat d'intel·ligència que tenim els humans,
0: mm-hmm.
1: afortunadament.
0: Bueno, no tots els humans, però bueno, sí, sí, sí.
1: Hi ha humans, exacte, hi ha humans que no arriben de poc, és
0: veritat. De l'humano medio, anem a dir, eh? Sí, sí,
1: sí. Sí, i a més ara hi ha molta discussió amb la intel·ligència artificial, no? Hi ha molta discussió perquè se li diu intel·ligència artificial, si la intel·ligència és una altra cosa, que la intel·ligència només la té el ser humà, que tal i que qual, no? Jo estic una mica d'acord, però bueno, ja està tan estès ja la denominació que és molt difícil treure'l, no? Treure-la. Bueno, nosaltres tenim una part que és una de les més importants, que és una de les estudiades, a més, que és el còrtex prefrontal, que és la regió del cervell on està implicada l'aprenentatge i també la diferència dels humans entre els simios, que són, és la part frontal, estan les emocions. Hi ha gent que té danyada per un accident, per qualsevol cosa, la part frontal, i no té sensació de compassió, de pena. Per exemple, una persona, això s'ha fet uns estudis també, en què persones que han tingut un dany a la part frontal, doncs s'ha mort la seva mare o s'ha mort un germà i no tenen sentiment de res. O sigui,
0: imagina't.
1: Els hi dona igual. S'ha mort, doncs adéu, l'enterrem i demà un altre, no? I és dur, eh?
0: És molt dur. Sí, sí.
1: Molt dur. Aquesta sensació, o sigui, que aquestes emocions, sembla ser que els primats sí que tenen alguna cosa més que nosaltres. Si tenen danyat, recuperen. És l'única cosa que sembla ser que estan encara en període d'observació i d'investigació. Però bueno, és interessant. És interessant.

0: saber que som iguals, però no som més intel·ligents.
1: Sí.
0: Almenys jo.
1: No, està bé i entendre, no?, on radica la diferència, d'on prové, no?, l'evolució, i per tant, doncs, què és el que ens ha diferenciat, no?, o què és el que ens va fer evolucionar. I aquestes també són les recerques importants, Marta?
0: Clar, perquè a més el crani humà és molt més gran que els cranis dels altres, del ximpanzé, de l'orangutan i del macaco. Són, a més, això ja fa temps, o sigui, hi ha una sèrie d'imatges que, clar, veus el macaco, veus un crani petitet, i el nostre és gran,
1: sí,
0: afortunadament.
1: Sí, sí. Que dius, ai, que macaco que és, però, no, però aquí nosaltres hem de fer, doncs, sí.
0: El cervell humà es pensa que hi ha com 5 edats, això ho deixarem per un altre dia perquè és una mica llarg,
1: sí.
0: Però hi ha com 5 edats. Això fins ara, perquè s'està demostrant que si tu motives i tu... ara es fan molta gimnàsia, no? La gimnàsia aquesta mental, els casals i tal.
1: Sí.
0: I això és veritat que estimules, com que l'estimules, tu el fas perdurar. Mm. O sigui, la vida, allargues la vida del teu cervell. Mm-hmm. Això és important.
1: Sí.
0: Abans no es feia això.
1: Sí.
0: Ara a tots els casals es fan coses d'aquestes. La gent, encara que i a les residències i tal, no? Però bueno, els casals, la gent va i fa coses de... per estimulació mental. Això és boníssim.
1: I tant. I arribarà gent al casal que no l'haurà fet servir gaire, que el tindrà quasi per estrenar el cervell. Però bueno, aquest ja és un altre tema. Sí.
0: Ja, però clar, hi ha molta gent que diu, bueno, clar, el que tu has de fer és seguir molt actiu, i molt actiu mentalment.
1: Mm.
0: Clar, la gent es jubila, i què passa amb la jubilació? Que la gent deixa de fer moltes coses.
1: Sí.
0: Això és un error, perquè és quan llavors ve el decliu sobretot del cervell, que és el disc dur, que l'ha anomenat moltes
1: vegades. La clínica Mayo.
0: Clar, feia dies que no parlàvem de la clínica Mayo.
1: Aquí aquesta temporada l'hem tocat poc, la clínica Mayo. Digues, Marta.
2: Perquè no tenim l'Alan, que l'Alan és el més fan de la clínica Mayo.
1: És el més fan de la clínica Mayo, sí. Doncs digues, Marta.
0: No, que avui ja no vull donar més...
1: Val, bueno,

0: més
1: Val,
0: la...
1: Bueno, doncs la clínica Mayo...
0: Ens quedem a la clínica Mayo i a les edats del cervell, que ho farem fantàstic, la setmana que ve.
1: Fantàstic. Doncs farem...
0: Sembla bé?
1: Seguirem treballant el servei la propera setmana, que és una cosa important, que a més ja serà la darrera de la temporada. Mare meva, com ho passa el tiempo?
0: Oh, no!
1: Anava a dir, però tornarem... Bueno, esperem que sí. Sí, jo a vegades sóc molt feliciano. Bueno, en fi, escolta...
2: Que tampoc, si no sabem si demà no, començarem
1: clar.
2: Més tard o,
1: no, clar, jo...
2: o acabarem abans...
1: Mira...
2: Com ho hem de saber la pròxima temporada?
1: Jo ho escolto molt de la gent que en sap, de tot això. Diuen, has de viure el dia. Jo dic, doncs mira, em limito això, tu, en saber el que faré el dia...
0: Has de viure amb el calendari del futbol.
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: cada dia
1: sí.
0: Consultar...
1: I tant, sí.
0: Tots els
1: partits, sí, sí, sí.
0: Copes...
1: Sí, només em faltava això.
0: Campionats, etcètera, etcètera.
1: Sí, sí, anar pendent d'això. Mira, jo, les quatre neurones que tinc, mira, centrar-les
0: no,
1: en les coses
0: més,
1: que d'això.
0: Tens més, i a més, en reprodueixes cada dia,
1: Sí, bueno, no ho sé jo si es reprodueixen molt, sí, jo diria que no molt, però bueno, en fi, en qualsevol
0: cas... Bueno, jo et dic que sí, ja la setmana que ve parlarem d'això.
1: Veus que bé? Parlarem de reproducció, però del cervell. Amb la Marta González Pelay i en David Morales. Marta, moltíssimes gràcies i fins la propera setmana.
0: Bona nit.
1: Bona nit. David, t'escoltem d'aquí una estona.
2: Fins després.

no recorda la relació extramatrimonial entre la Francesca i en Robert, el fotògraf dels ponts de Madison. Aquest clàssic és només una de les múltiples pel·lícules on apareix Meryl Streep, considerada una de les millors actrius del món. De fet, el 2004 fou homenatjada per l'American Film Institute per la seva contribució a la cultura estadounidenca, tot convertint-se en l'actriu més jove en ser distingida. A més, el 2010 va ser reconeguda amb la Medalla Nacional de les Arts.

0: Sofia.
1: Meryl Streep és coneguda per l'expressivitat i la solidesa de les seves interpretacions, així com per la seva capacitat per adaptar-se als dialectes i accents dels seus personatges. Anglès danès, anglès britànic, italià, irlandès, l'anglès del Bronx i tota mena de dialectes que componen la seva filmografia han estat àmpliament lloats per la crítica especialitzada.

0: la darrera pel·lícula en què apareix Street, l'actriu interpreta una dona que, després d'heretar la fortuna del seu pare, va poder estudiar per ser soprano malgrat la seva absència de talent. En canvi, la gent anava als seus concerts per comprovar si de veritat era tan nefasta com assenyalaven els crítics. Sentim-ne part del tràiler.
1: Bien, debo avisarle de que soy muy trabajadora. Estudio una hora cada día. A veces dos.
2: Es extraordinaria, ¿verdad?
1: Bueno, tiende a desafinar.
2: Desafinar.
1: Un pelín.
3: Oh, las críticas son magníficas.
2: Sí, el nuestro es ahora un mundo feliz.
0: Però aquest any, l'actriu ha copsat l'actualitat de moltes maneres, com per exemple, arran del seu discurs als Golden Globes 2017, en què va rebre el premi honorífic a la seva carrera professional de la mà de l'Associació de Premsa Estrangera de Hollywood.
4: You and all of us in this room really belong to the most vilified segments in American society right now. Think about it. Hollywood, foreigners and the press.
0: El seu discurs va destacar que els presents a la gala formaven part del sector més denigrat de la societat nord-americana. Hollywood, estrangers i premsa. Defensava que Hollywood, degut als orígens dels seus protagonistes, n'estava ple d'estrangers i de gent de classes marginals. I si els feien fora, només quedaria el futbol americà i les arts marcials mixtes, que no són arts. Tot plegat per assenyalar la seva preocupació pel fet que una persona amb els valors que defensa Donald Trump hagi arribat a ocupar el càrrec de president dels Estats Units. I aquesta dada sí que no pertany a la ficció.

0: La brúixola amb Lola Sorribas.
1: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental aquí a La Brúixola i avui posem el focus en la infància.
2: Per parlar d'un problema cada vegada més present però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
1: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar...
0: La Brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
2: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per un infant com és la llar.
3: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan y luego...